una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Yerety Seckman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield i, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: i és que tal dia com avui, un 27 de maig però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. Aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida, i que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença, bueno, de moment pujada
0: de moment
2: fins
0: pujadeta.
2: A les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us anirem explicant a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa, tindrem el coordinador general de la visita a tot Espanya, que és en Yago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom, i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porras parlarem de Rebalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie que pinta molt,
0: molt, bé,
2: molt
0: sí.
2: bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça que diu adeu, i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs és que bé.
2: Mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home...
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story. Ah,
0: com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Que tenim coses
0: molt... Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega, que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans.
0: Pixar,
3: i a les xarxes...
0: no pizza.
3: No, Pixar, sí.
4: Val.
3: Però el personatge
4: es diu
3: pizza amb ulleres de sol. I els fans ens han embogit. Escolta una mica com va això. Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia, jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar això, ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies, perquè això s'estrena el 19 de juny, i és interessant l'argument. molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament

0: una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
1: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000, amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
0: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donguin la medalla de la ciutat a la lleidatana, més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
2: Sí,
0: o,
2: que
0: si més
2: veu...
0: no, d'una cosa que parlarem poc.
2: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat de, del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
0: Però què està passant a Lleida exactament?
2: Després
0: de la plec?
2: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat, quan vaig veure la notícia de pensar, però serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
0: Força
2: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
0: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, Lara García.
2: Ui, si trillen els ulls, encara. Queien els ulls de les comptes.
0: Mare meva, però...
2: Sí.
0: Mare de Déu.
2: Tinc mira quines llàgrimes.
0: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
2: Ha sigut molt fort.
0: Bé, estàs bé? Tot bé?
2: Bueno, s'ha d'oxigenar el CFL.
3: Estic trasbalsada ara mateix.
0: L'altre.
2: Oh, és badall. Són per això, nois.
3: Ja? O sigui, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi. Ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
0: Sí?
2: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
3: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
0: Escolta, amb quina bona notícia ens haguem al matí, si pots.
3: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
4: Homenatjar la gent que donen bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Sartén, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
0: És és imparable, té energia per parar un carro per un Vallès.
3: És perfecte.
0: És una meravella.
2: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic,
0: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès, també, al costat del mercat municipal.
2: Que
0: per
2: xulo,
0: tant, escolta,
2: sí?
0: Estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
2: Sí. Pobreta.
0: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells d'ella tirant-se de cap a l'aigua.
2: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
0: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures.
2: No, res, res.
0: Com Pilarín Vallès.
2: Ara és el posado de la Pilarín.
0: I parlant de posados i de Pilarins, arriba Ot Serra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Anna Obregón o Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
6: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris, començat a Capcom, però ara el farem també al Clot.
5: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
0: les notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Anna Castillo i John Travolta.
2: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
0: Doncs quina relació tenen aquests dos?
2: Ostres, nois, quina bona pregunta!
0: Oh. Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
2: Si no, tira l'estat.
3: Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
0: Eh, que l'he tirat
3: el
0: algun cop?
3: El tens perquè jo he rebut badall.
0: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
3: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
7: Yo conocí a John Travolta porque hice una película con mi chico y le conocí y es muy majo.
8: ¿Conociste a John Travolta?
7: Sí.
8: ¿Una película con tu novio?
7: Sí.
8: ¿Quién es tu? Bueno.
7: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
8: Sí. ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
7: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
8: ¿Aquí en España?
7: Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
8: Le pega, que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
7: No, es delicado.
3: ¿Pero come de verdad?
7: Sí, yo lo he visto.
8: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
7: Yo, sí. De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
0: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar l'avió i Madonna la va parar a l'època important de... Bueno, l'època més potent de la Casa de Papel.
2: Que dic,
0: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
2: No sé, és fortíssim.
0: Del vostre veí.
2: El món al revés, eh?
0: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie? A mi em ve una parada cardiorrespiratòria.
2: Home,
0: a veure, parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
2: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
9: I get it, I'm not the most beautiful.
10: Ho entenc, no sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
0: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
2: I tant, s'ha fet viral i és... És lamentable que encara estem així, però vaja.
0: Exactament. I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dobladora oficial.
2: Un 10. Fa molt bé. Un 10. Que... A més, està tan contenta quan li demanem.
0: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció,
2: sí.
0: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
11: Las heridas no se han curado, no se curan nunca, solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
0: I amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: avui desenfundem la música de Sex Pistols.
1: Sex Pistols, perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic, es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II, però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta promoció, i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar super ràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio, i com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta, perquè arriba la gent d'astrocat.cat que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs aquí ho deixarem.
3: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
3: Més enllà de la superfície.
0: Més enllà de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície, no indaguem.
3: Trobarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà, espelmes, avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio,
0: home,
1: Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá, fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no ho sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molts anys en el dia del vostre aniversari.
4: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
5: Els Matinés.
0: Com cada dia, els matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts com Anna Milán, i també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa, i de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:45 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig en Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, als centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que malgrat tot encara ho veuen insuficient. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que la amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha el que resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva regla. feina.
8: A l'avantguàrdia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
7: Cas Endic, Diari Ara i l'avantguàrdia, titulars pastat, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
8: I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau. I El País que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
7: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllà amb els tribunals francesos i suïssos.
7: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, la Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
7: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
7: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió és una solució més.
8: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
7: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
7: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
9: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
9: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
10: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
11: Pero ninguna tanto como ustedes.
10: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
12: No suena natural.
10: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
9: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar a l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè sens dubte l'Ustedes
9: sí.
0: És marca, sí, marca sí, Canària, sí. Però

0: França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
1: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes als 20.000, eh? Els cotxes últimament, sí, et diuen, costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
0: Com tot, també t'ho diré.
1: És veritat. I quan falta menys d'un mes per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La millor coca de Sant Joan. M'encanta.
0: Que sí?
1: Sí, home.
0: He vist La millor coca, dic això.
1: Okay.
0: Això ja hem de començar aquí.
1: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
0: Doncs va. La pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la coca de Sant Joan creativa. Aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bones.
1: Molt bones, gràcies Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tocants a la vostra habitació, vapor, perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical i avui alerta perquè tindrem un dia de ple estiu.
2: Sí, de fet, també com la nit de diumenge, dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
1: Veus? Marta, calor, caloreta.
3: Calor, calor. És perillós aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
1: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
3: No, no, m'està posant bé la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
1: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
3: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: no para de recollir premis,
1: no
0: eh? No para.
1: No pare i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: No pot. No,
0: gira,
1: no, no,
0: clar,
1: evidentment que no,
0: pot,
1: que, no, no que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit. Ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals, doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i 3 noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, m'anima amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: quina meravella de disc ha fet l'Alfred García, l'últim que ens va presentar. Està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas a 8:45 del vespre actua Alfred García, ho fa dins del Festival Empremtes, potser ens agafa a nosaltres una mica tard, però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulguin a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 8:45 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta, per tant és una gran oportunitat per veure-la, això teniu temps fins al dia 14 de juny, i acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquesta de zones del matí, quan en 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bachs reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.

0: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. Ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
1: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
2: I va una d'aigua de foc pel cavaller!
0: En Jordi estava suat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca. I, a més, li feia l'ullet.
3: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
5: To appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
4: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
6: There been so much activities, the children has gotten a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in their lives.
4: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Doncs molt pendents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us n'anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de tele, amb el Darío Porras i la Mariola Cubells, parlarem de Revalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, la deu d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García i la Rosvilà i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel i després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
3: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I abans, per això, l'Ara García ja està entrant novament a l'estudi perquè hem d'estar pendents de la dada, Maiol. Maiol!
7: Doncs mira, avui que tenim una nova tongada de la vaga d'ensenyament, nova dada sobre l'escola.
3: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
7: L'he posat així, una mica, aviam si la descobríeu. Quan gasta el Departament d'Educació en sous?
8: Una forquilla?
7: Una forquilla, doncs...
3: Un ganivet.
7: Són clar. Molts diners.
8: Molts, no, no.
3: Milions. Molts milions.
8: Milers de milions.
3: Sí, jo també ho diria.
8: Milers de milions.
7: Milers de milions.
3: Jo diria... No
7: heu
3: sé.
7: De pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
3: 3.000 milions.
8: Més.
3: Més? 10.000.
7: Amb quina seguretat ho diu allà de redactora d'Economia?
8: Ja, és que tu ho dius a mi. Clar. Jo m'equivoco cada dia, saps?
3: Però, home, amb Economia, va, afina una miqueta.
8: Jo crec que, no sé, 7. 7.000.
3: Jo diria 6, si diu la Lara 7.
8: 7.000?
9: Sí, menys,
3: eh? Va.
8: No sé. 6.000. Més, no? 6.500.
7: Doncs la que més s'apropa... Tu quan has dit al final?
3: 6.
7: Doncs llavors el Canalies amb les seves trampes, la que més s'apropa...
3: La vara d'una pista.
7: El pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2023. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que segons un estudi de la UGT cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals, sense comptar complements i triennis.
3: 5.312 milions, eh?
7: Exactament.
3: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
10: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
10: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
10: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
15: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
14: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
16: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
14: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
18: Catalunya migdia.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
18: Tot costa.
19: La temporada del 10.
20: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
21: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
20: 10 temporades ja.
22: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
10: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Per molts anys i que en feu molts més.
10: Som els matiners i tenim son.
23: Sí, una mica, sí.
10: Però no se'ns nota.
24: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
25: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant.
3: Tossega,
25: que...
3: tossega.
25: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
3: Ara torno a estar una altra.
25: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
26: Ai, tornarà a perdre la veu.
25: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo, m'ho dic a mi mateixa, eh?
10: Els més matiners.
3: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Ens encanta parlar amb vosaltres a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha aconseguit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
27: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No, no quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puede pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Esto lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
3: Doncs un altre aprovat per Ana Milán.
25: Molt bé,
3: que...
25: m'agrada tant, l'Anna.
3: Hauríem de tenir una conversa, Bad Gyal i Ana Milán, eh?
25: Ai, sí.
3: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
25: Podríem trucar-la, l'Anna.
3: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, és la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li
25: sí,
3: pots dir en directe.
25: Canta.
3: Doncs ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat Paz Padilla.
28: Estoy súper ilusionada, eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
29: Esto es no, sé si va...
28: no sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
29: No hay nervios.
28: Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito, eso es lo que hace que estés creciendo, ¿sabes? Que estés ahí viva. Si te pasa de... sería como, guau, no hay energía. No.
29: Además que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
28: Sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono,
0: ¿eh? No, volver a la tele después de tantas cosas. Fue ese momento. Sí.
28: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto. Porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado. Y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo. Y dije, wow, encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo lo así lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía. Tampoco tan intensa, mamá.
3: 93207474. Jaume, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
3: Molt bé, i tu què tal?

0: Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
1: Pues mira, jo m'he llevat a les 3 del matí.
0: Buah, és que...
1: Però he activat la targeta del tacògrafo a les 4 i mitja.
0: I com portes això de llevar-te tan aviat?
1: Va, ja estic acostumat.
0: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això?
1: Sí. A dormir... Després, com ens fan esperar tant els jocs,
0: sí,
1: pues faig una petita fiesta, saps?
0: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners han de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
1: Sí, xiquet.
0: No?
1: No sols són els turismes, eh?
0: Clar.
1: Els camions, saps, n'hi ha cada història que no ho veus, però bueno.
0: I escolta...
1: Catalunya Ràdio es passa més ràpid, saps?
0: Ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?
1: Pues mira, hasta que, com diem nosaltres, hasta que doni el disco, saps? pues mira, si avui he enganxat a les 4 i quart,
0: sí,
1: pues compta tu 15 hores.
0: 15 hores diàries?
1: He sortit a tornar, són 9 de conducció.
0: Déu-n'hi-do.
2: I des d'on has sortit, Jaume? I on vas?
1: Cau a Huesca, i ara vaig direcció Lleida.
0: Que t'hem perdut un moment. T'hem perdut una mica, Jaume, torni. D'on surts i cap on vas?
1: Ja surto de Tortosa.
0: Val.
1: A les 4 i quart, vale?
0: Sí.
1: I ara vaig a Solsona a descarregar.
0: Val.
1: I ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
2: Ah, clar. Esmorza d'ella, eh?
1: No, home, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
2: Ja. Clar, si ho has de fer cada dia...
1: Sí, alguna vegada sí que paro. A Maial, que hi ha un lloc molt xulo per menjar.
0: Doncs Jaume, nosaltres com cada dia de 5 a 6 t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte, sí, amb el camió.
1: Moltes gràcies, gràcies per la companyia.
0: A vosaltres, una abraçada, Jaume.
1: Adéu.
0: Que vagi bé, 93207474. Josep Maria, molt bon dia.
3: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
0: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
3: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
2: Molt bé.
0: A què et dedica, Josep Maria?
3: Jo soc peixater, tinc una empresa de peix.
0: Molt bé, i a quina hora entrem?
3: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i vaja, tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
0: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
3: És així, som una família, literalment, és com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
3: Bueno, pues jo què sé, vols utilitzar l'ascensor o el muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no són disputes importants en absolut, eh?
0: Ja us coneixeu, ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
3: De fet, ja només amb una mirada ja saps com està el dia, no? Si m'ha girat o no, com està.
0: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
3: Sí, sisplau.
0: Que vagi molt bé.
3: Us esperem a tots, adéu.
0: Gràcies, una abraçada, adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
4: Bon dia.
0: Què tal?
4: Molt bé, i vos?
0: Bé, les gallines te van traient més o menys ja les plomes, o no?
4: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
0: M'encanta que torni l'enviar al corral.
4: Es nota com una certa tranquil·litat.
0: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
4: Sí. Més que ara que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
2: Clar, és com un safari, no? Com la gent que va al safari, sí, i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
4: En realitat sí, perquè a més et surt una cabra per allà tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, que també, déu-n'hi-do.
2: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
4: No, les gallines
0: no.
4: El meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
0: Ah, Eloi.
4: Hi havia una, hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
0: M'encanta, m'encanta.
4: Ara és la xerida i la rància.
0: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on sí, cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
4: Perfecte, vale, vale.
0: Vull dir que
4: ja, tinc una, ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
0: Oh! Ui, demà parlem
4: de paparres. I això també... Ja t'explicaré demà.
0: Demà m'ho expliques. Lara García, Marta Villana, gràcies, estimades.
2: Adéu,
0: fins
2: adéu.
0: Demà. I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
4: Vinga, va, cap amunt, amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus, ahir encara ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. A la costa entre 27 i 30, a l'interior entre els 30 i 35, encara amb un dia sol, quatre nuvolets del Pirineu. Demà més calor, demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38 i sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu, i divendres, dissabte, diumenge aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
0: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
4: Vinga.
0: Que vagi bé.
4: Fins ara.
0: Ricard Ostrell, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
5: Som-hi.
0: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevenirà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: El senyor Miles Davis, considerat també un dels músics més influents del segle XX, formant part a quasi totes les evolucions que va fer el jazz després de la Segona Guerra Mundial. Va ser l'últim d'una tradició de grans trompetistes de jazz, de la que també formaven part Buddy Bolden, Louis Armstrong, Roy Eldridge o Dizzy Gillespie. Avui homenatjarem aquest músic i especialment el seu principal instrument, la trompeta, i no se'ns ha acudit cap altra forma de fer-ho que amb un nou combat de cançons. Substitueixo Gillespie per Gillespie. És que m'he trobat aquí una aglomeració de cognoms. Ara hi ha tot el check perquè cap fan jazzero es pugui queixar. Avui comanda de cançons que, atenció, Norma, ha d'incloure trompetes o pitos, és a dir, secció de vents com a protagonistes. Una batalla que farem amb els combatents habituals, la Laia i en Sergi. A punt els dos?
1: I tant!
0: A punt. Laia, arrenca tu i em sospito si dic cançó amb secció de vents.
1: No podia faltar en aquesta superselecció.
2: Sospites bé.
1: Exacte. És que sempre diu la Laura Grau: ja s'ha acabat l'època de criticar xarango.
3: Jo sóc músic de carrer.
1: Les sentiu, les trompetes?
2: Bueno, aquí molt de fons.
1: Home, jo trobo que aquest himne, o sigui, tota una generació de joves del país han volgut ser trompetista després d'aquesta cançó. Ara s'han acabat els pitos, tots sense feina, tots intentant fer música urbana amb trompetes, fatal.
2: Avui, 26 de maig, no puc fer altra cosa que punxar-vos les trompetes que van ressonar aquest cap de setmana passat a Montjuïc.

selecció de vents que van acompanyar Bad Bunny en la gira de presentació del seu darrer disc. Devia tirar-me les fotos. Podem ser més o menys fans del Bad Bunny. Ens pot agradar més o menys la seva forma de cantar, però absolutament ningú pot dir que les trompetes i la banda que l'acompanyen no siguin uns autèntics virtuosos, perquè les trompetes del seu baile inolvidable és que sonen de nassos i punt, Laia. Atenció.

0: no ni sabíeu qui eren els Strike Light Manifesto. És un grup d'escà de Nova Jersey. De fet, diuen que fan escà californià, però són de Nova Jersey. No és que siguin molt antics, però els he escollit una mica com a representatius de tot l'escà internacional que ha influït les nostres bandes i que encara ho fa i que, a més, hi ha tot un circuit d'escà internacional xulista. Xulíssim. El trompetista Matt Stewart ofereix un solo meravellosament complex i ràpid en aquesta frenètica cançó.
1: No és per dir xulista, que no sé què vol dir xulista.
0: Xulíssim!
1: Ja, t'autosses. Marxo a l'Argentina i et punxo un grup que es deia La Mosca Tsetse.

0: un parell de dècades i una mica més ens van regalar aquest tema que estic convençut que tots els oients han entonat alguna vegada, aquest Para no verte más, amb unes trompetes i uns trombons que no paraven d'anar a un costat i a l'altre. Estic cremant les teves fotos i estic guanyant el concurs.
1: A veure, t'he de dir que si has de guanyar amb aquesta cançó, jo crec que has acabat la teva pròpia tomba.
0: Per què?
1: Perquè ara veuràs, et porta una persona que és de veritat virtuosa de la trompeta.

0: que ha tingut moltíssims premis, també més enllà de la música clàssica, perquè ha traspassat fronteres. De fet, tampoc hi ha tants músics clàssics que coneguem, la gent del carrer, i l'Alba Careta és una d'elles. La setmana passada estrenava el seu últim treball, Panical, on hi trobem aquesta cançó, Pangea. La podeu veure per tot el país, perquè se'n fa un fart de fer bolos a portar la seva trompeta arreu de Catalunya. És una trompeta catalana per exportar.
1: Ui, sí, tu em portes una trompetista? Doncs jo et contrataco amb 10 instrumentistes femenines de ben metall, ben fusta i percussió.

0: Són les Balkan Paradise Orchestra, una formació nascuda fa 10 anys a Barcelona, integrada exclusivament per noies aficionades a la música balcànica, que ens han deixat un projecte inèdit al nostre país. Destilen una energia, una força i un bon rotllo tremendos amb cançons com aquest Estimar. Què has de dir, Laia?
1: Doncs mira, que m'agradaria que cantessin en català, per exemple, com
0: és
1: aquests
0: que
1: posaré jo ara.
0: Perdona.
1: Sí, aquesta?
0: Sí.
1: Val, doncs aquesta, aviam.
2: Ha dit estimar,
0: estimar, perquè barregen una mica de llengües.
1: Sí, unes quantes. En tot cas, ara veuràs uns que canten en català, uns pioners a casa nostra. Si us dic 2.300 milions, ja esteu tots cantant.

0: aquí
1: meu.
0: Aquí sentint ara 2.300 milions.
2: Quin grup és? Doctor
0: Calypso, si són uns mítics.
3: 2.300 milions és el temps que fa que sonaven els Doctor Calypso.
0: Es van fundar, és que és mític, el que té una cosa clàssica, mítica, eh? Es van fundar l'any 1989 i, de fet, és una cançó superconeguda que ha passat a la història de la música en català i, de fet, Doctor Calypso són coneguts en aquest circuit de música jamaicana internacional. Són uns top, eh? Tothom els coneix. Van ser segurament els primers, a introduir pitos o aquests coneguts pitos a les cançons que en català. Sí, per tant, el seu reconeixement mereixen.
3: Els Calypso eren bons, però al segle XXI jo aposto pels Zoo i aquest dub de trompeta i saxo que arrencava així.

0: Ei, m'ha agradat aquesta. Doncs si has de posar
1: pit metall. Tu has posat molts pitos en general, però trompetes soles no són,
0: eh? Trompeta.
1: Hi haurà un saxo, no?
0: És trompeta i saxo, és un tap de trompeta i saxo. Hem de posar alguna cançó del País Valencià, els amos, pel que fa a les bandes i aquest tipus de sonoritats. Els has posat tu? No. I un dels millors que van saber que és la sonoritat tradicional de la banda amb els sons més vanguardistes i electrònics van ser els de Gandia. Endemà, clars com aquest, tobogan.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte i avui la Laia ens explica per què hem de seguir a un artista a Instagram, David Riera.
2: Sí, a mi m'agrada molt davidriera.art, el trobareu molt fàcil. Ell és il·lustrador paisatgista i de fet es defineix com, diu, presento l'entorn a través d'il·lustracions de paisatges i mapes. I és bastant així, ell el que ven són làmines en què il·lustra poblacions catalanes o paisatges també, una manera molt, no sé si dir-vos, entre barreja d'ordinador i retolador, jo no hi entenc, de qüestions artístiques, però sí que és veritat que són uns dibuixos molt originals.
3: Però que està tot Catalunya?
2: No, ell va fent per parts, o sigui, ell fa com mapes il·lustrats, saps com, no sabia com explicar-ho. Connecteu-vos-ho i mireu.
3: A veure si trobo algun.
2: Per exemple, en té, doncs, de diferents zones,
4: el Montseny,
2: la Gorga del Coll Sacabra, i aquí, llavors, és una làmina preciosa, que en aquest cas no hi ha poblacions, però també li agrada molt fer mapes, o sigui, per exemple, en té un de l'illa d'Escai i té, doncs, els accidents més rellevants de la geografia, els com exagera, no és com una caricatura del mapa, d'acord?
3: De veritat, amb els seus cingles.
2: Exacte, i posa els no només els accidents geogràfics, sinó que, per exemple, si hi ha un edifici important, doncs també el dibuixa i llavors hi posa el nom, no?, de la població o de l'accident. En té, ja et dic, de moltíssimes zones. En canvi, també en té de paisatges sols, en té uns quadres de les Agudes, en què no hi ha cap poble, ni cap lletra, ni cap nom, diguéssim, només hi ha, doncs, el paisatge. Té un de la Vall de Benasque, que seria el clàssic, Per exemple, tu tens la carretera i al voltant els diferents poblets que ella ha dibuixat a moda de caricatura amb els seus noms. És el típic mapa que et trobaries en un prospecte d'una oficina de turisme, saps? I a mi m'agrada molt, i a part n'hi pots encomanar, doncs, de la teva zona. De fet, també té un enllaç a la botiga que jo hi he entrat i, clar, llavors ja té com quadres més xulos, perquè hi té, per exemple, el pont Vic des del pont, o sigui, ja té com paisatges concrets dins de poblacions catalanes com per identificar, saps? Però té un de les cales de les platges de Calella de Palafrugell, també amb els noms de les cales, però realment és molt bonic,
3: Són, però aquest són aquests.
2: Imatges molt boniques.
3: Aquesta ciutat et sona?
1: És Tarracó, amb l'amfiteatre molt a prop de la Tarracó Arena, Vull dir, no està en proporció.
3: No sabia que estava... Ah, val.
2: Perquè no és proporció, perquè es fa com ja us dic, o sigui, el que fa bàsicament és aquesta mena de caricatura, aquesta imatge tan particular de les poblacions o de les zones.
3: Té això el és un monument al Casteller, no?
1: Sí, això és la plaça, això és el fòrum
2: Us agrada
1: colonial.
2: Aquest tipus d'il·lustració? A mi m'agrada molt aquest tipus d'il·lustració.
3: Ostres, has creat ara una dependència ara que tindré cap a entrar cap a aquesta pàgina.
1: Això d'aquí és un fragment del circ, allò com feien les carreres d'àuriques, però està a l'altra banda de la Rambla.
3: Ah, val.
1: Però mola.
3: És molt xulo, això.
2: Clar, en té un d'Horta de Sant Joan, per exemple, és preciós perquè ha detallat tots els camps de conreu. Estic
3: veient que el Maresme no l'han tocat gaire,
2: Bueno. Doncs mira, se li pot encarregar, clar, exacte. És la gràcia.
1: Li podem encarregar el poble d'Astèrix, perquè no queda massa lluny, Jo sempre em mirava el mapa a la primera pàgina.
2: Clar, li encantaria, us dic de veritat, o sigui, és xulo tenir tot el país il·lustrat d'aquesta manera.
3: Totalment.
2: Em sembla superbonic. Us recordo com es deia el seu compte, sí. DavidRiera.art, molt fàcil de trobar.

0: El compte enrere per la selectivitat 2026. Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Catalunya blindarà els exàmens de la CL amb inhibidors de freqüència.
1: Sí, abans si volies copiar, havies de recórrer a mètodes tradicionals. Per exemple, doncs, intentaves seure molt a prop del típic company de classe que ho sabia tot, o et passaves algun paperet amb les respostes, demanaves en veu baixa la resposta, o bé tenies tot apuntat en alguna part del cos. Doncs ara els joves utilitzen la IA per fer els deures, treballs de classe, però també per copiar. Per això, d'aquí a dues setmanes això no passarà. D'aquí a dues setmanes comencen les PAU i atenció perquè Catalunya farà servir, com dius, detectors de radiofreqüència per detectar alumnes que facin servir la IA durant els exàmens de la selectivitat.
0: Per això sentíem PAU, no? La cançó era per donar pas a parlar de les PAU.
1: S'utilitzaran detectors que valen entre 10 i 12 euros, que el que fan és detectar qualsevol dispositiu que té wifi, bluetooth, 3G, 4G, 5G, per tant, mòbils, orelleres, rellotges o ulleres intel·ligents, i de fet l'aparell doncs pitarà o vibrarà quan detecti alguna cosa d'aquestes a prop. De fet, a Alacant van fer una prova i abans d'un examen el professor va avisar que utilitzarien el detector i 15 alumnes es van aixecar per anar a deixar el mòbil lluny de la taula d'on feien l'examen.
2: O sigui, aquells 15 tenien previst fer coses amb aquella lletja, no?
1: Sí. Ostres. Doncs Catalunya ha avisat que es faran controls aleatoris, però vaja, si vigilants o professors detecten que algú fa servir la IA, la prova s'anul·larà, però no només aquell examen al que t'han enxampat, sinó que t'anul·len tota la selectivitat.
2: Toma.
1: Aquests inhibidors no només es faran servir a les proves de selectivitat aquí a Catalunya, sinó que també les faran servir doncs, a Galícia, que porten utilitzant aquests inhibidors des del 2019, però també a Múrcia i l'Aragó.
2: Ho esteu veient que d'aquí 3 dies tenim aquests inhibidors a les portes dels instituts, oi? Perquè jo ho estic veient, perquè si no és que som tontos. Vull dir que hi són, els inhibidors es posen a la porta de l'institut i allà no entra ningú, però, com el súper. Si pita, et deixes el cistellet.
0: No s'ha de deixar el mòbil ja només entrar.
2: Sí, però tu coneixes que els adolescents segueixin les normes? Sí,
0: bueno, igualment.
2: Pues no les segueixen i tots entren amb el mòbil a l'institut. Això no vol dir que el facin servir, però és més fàcil deixar-lo que piti l'entrada, el deixes al cistellet i au.

0: aquesta cançó.
1: En una altra vida va ser estudiant?
0: Sí.
1: Quants anys fa?
0: Masses.
2: En una altra vida, exactament.
1: Sí. La Laura ens porta al seu espai de cançons infravalorades. Amb quina començaries, Laura?
2: Aviam, us he portat aquest rumbero per contextualitzar-vos que la pegatina fa moltíssims anys que corre, però, bueno, com bé ha dit en Sergi, en una altra vida vam ser estudiants i vam escoltar això, sobretot vosaltres, que encara fa més anys. Però el primer disc de la pegatina és del 2007, es diu Al carrer, i malgrat aquest primer èxit del Gat Rumbero, que en realitat és posterior, és el Via Mandarina, i que aquest primer disc tingués un nom en català, la veritat és que es van viralitzar bastant amb cançons en castellà, sobretot al principi, com aquesta.

0: quan encara no existia aquest concepte, però entén-me, vull dir que la gent es va conèixer per aquesta cançó, van fer-se totes les festes majors de Catalunya.
1: Aquesta va ser la primera viral de la pegatina, com explicar-te?
0: Jo diria que sí, perquè el Cartoon Vero és posterior. I aquesta era en castellà, i al final simplement doncs, la gent li agradava la rumba, els anava a veure, van començar a fer famosos també perquè tocaven al tren, a la Renfe, bueno, són de Montcada, al final l'agafava moltíssim la Renfe. I ells sempre han estat pioners en detectar una mica amb qui s'havien de liar i amb qui no, i en quins llocs havien d'estar i en quins no. Vaig flipar quan vaig descobrir fa massa poc, perquè jo en realitat sóc molt fan de la pegatina i de Charango des dels inicis dels dos grups, que tenien una cançó junts justament en aquest disc ja del 2007.
1: Quina?
0: El single, penjat.

0: no detecto l'Alguer Miquel, per tant deu ser l'època d'en Marcel Lázara, no? Com a solista principal, potser.
1: Jo crec que sí, perquè ja et dic, allà estan els crèdits, el Charango i la Pegatina. No, no, ja et dic, ells van ser, van tenir aquesta vista de caçar talents, sí, és a dir, aquests ho petaran, i endavant, i col·laboració amb ells. El 2009 van treure aquest disc que us deia, el Gat Rumbero, que es deia Via Mandarina, que potser va ser dels meus preferits i dels que vaig jo rebentar fins que em vaig matar de lo fan que era en aquell moment, i aquí ja hi havia una mica mig de català-castellà. Ja veureu que és una relació estranya, la de la Pegatina amb la llengua, però bueno, s'ha de defensar que van fer...

0: servir a mandarines, jo t'ho juro. A més, ara que ve la calor, bueno, que ja ha arribat, ja t'ho dic ara, perquè se'm fa el temps d'agost, aquesta setmana, és que entra molt bé, tio, entra allò com aigua freda.
1: Sí, així
0: és que
1: sempre, la trobo com fuera més primaveral, aquests ja són directament estiu.
0: Sí, estem d'acord aquí, sí. I una cançó que es podria anar recuperant, perquè encara no s'ha solucionat res del tema dels trens, és la de Los Niños de la Renfe.

0: Tu ets la niña de la
1: Renfe. Totalment, sí, sí, Laia. Aquesta cançó també la tenia en algun lloc del clatell i m'agrada que estiguis recuperant tot això, Laura.
2: És que vam fer molta identitat amb tota aquesta història, com de ser de l'extra de ràdio de Barcelona i agafar el tren per anar tot arreu i una mica de rumba i una mica de música en directe al carrer.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final, el mateix que es va dir de Rosalía ara, el Malamente, que era una mena de càpsula identitària del Baix Llobregat i dels polígons industrials i de la vida al carrer i tal, penso que no era cap novetat. Vull dir que això la Pegatina ja ho va fer als principis del 2010 intentant com encapsular aquesta identitat de molt d'estar al carrer amb un disc com era el Biomandarina. Totalment. Després els tios ja es van anar com fent grans. Aquí jo recordo que tenien una gira infumable de 8 milions de bolos a l'any i de fet crec que la gira de la que més concerts he vist de la Pegatina a la vida és la gira de Chapo Melón. Sí.

0: Joan Garriga, també, ja el sentiu molt sol.
1: Sí, ja se sent.
2: Ah, l'acordió seu, va.
0: Amb aquell integrant, que no me'n recordo com es diu, que tenen francès, que va fer un parell de cançons,
1: sí,
0: que a mi feia molta gràcia, a més era molt divertit en el directe, i crec que aquest va ser el primer cop que vam fer una gira mundial, i per tant, també vam començar a explorar el fer música amb altres llengües, que és una cosa que entre tots ens doncs, hem anat criticant, però que alhora també, d'alguna manera, si estem aquí plorant pels racons, perquè ara admixim a Manchester, doncs també és una cosa que crec que se'ls ha de reconèixer, que ells van fer moltíssimes gires mundials on van tocar també cançons en català.
1: Sí, això sí que és veritat, i a més, jo recordo, perquè l'Adrià Sales era col·laborador dels Experts, i ella ens explicava en aquella època, quan estava fent gires per Mèxic, per Holanda, i ens explicava aquí a ICAT com ho vivien, no?, el fet de poder exportar la rumba, no?, doncs a aquells països, i en estava molt orgullós.
0: Aquest és el disc també de Mari Carmen, i que també inclou cançons en català.
2: Aquesta no la posarem perquè està valorada en la seva gradació.
0: No, home, no, és sobrevaloradíssima, Mari Carmen. No, no cal escoltar Mari Carmen a la ràdio a 8:45 del matí, per favor, no em vull matar. Però hi ha altres cançons en català que a més potser sí que no s'han sentit gaire i que són molt crítiques, perquè també se'ls ha dit a la pegatina, com altres grups, com per exemple Ginestà, que s'han anat despolititzant, no?, que han anat fent música més festiva i menys crítica, yeah. I crec que en tots els discos tenen alguna perla com aquest, molt també.

0: Mira, l'altre dia estàvem parlant que els Estromers tenien una veu molt identificable, passa el mateix amb l'Adrià
1: Sales, és inconfusible.
0: La veu de l'Adrià de seguida detectes, eh?
1: Sí. Així és, i com us deia, pioners en moltes coses, fins i tot en popularitzar un nom que més tard han acabat fent moltes més cançons i que ha pujat en picat a les estadístiques de natalitat d'aquest país,

0: aquesta, tio.
1: Olivia és anterior, la de la pegatina, a la dels tiets.
0: Molt anterior, com 10 anys abans.
2: Però també va empènyer la natalitat de noves Olivias.
0: Jo crec que allà va començar i que després, a mesura que va anar pujant el tema, els tiets després van acabar de rematar-ho amb la seva Olivia i ara ja és un nom que em sembla que està al top 10 de més posats de l'últim any.
3: Volia preguntar si a la mare de l'Olivia dels tiets la va influir aquesta cançó de la pegatina per posar la seva Olivia.
1: Home, la dels tiets no podia ser.
3: No, per això ho dic, per això ho dic.
0: En fi, aquí, això va ser 2013 a Eureka, potser aquest va ser el punt àlgid que jo recordo, almenys de la meva adolescència, de ser molt fan de la pegatina, i els tios no han parat fins ara, i no és un grup que es pugui dir que hagi estat inactiu en cap moment, però sí que és veritat que a partir del 2015, que van treure un disc que es deia Revolució, on hi havia potser menys hits, menys català i tal, vam tenir una mica de bajona, perquè van estar fent com molts discos especials d'aquests com de reedició de cançons que han tingut molt èxit, sí, col·laboracions, van estar fent col·laboracions amb altres artistes, l'any que just van tornar amb un disc nou, que és Darle la Vuelta al 2020, va ser l'any del Covid, o sigui que flop històric, i després doncs fins al 2022 no van treure'ns un altre doble àlbum una mica estrany, en què hi havia un àlbum curt en castellà, que es deia Hacia Otra Parte, i un àlbum curt en català amb sistemes que es deia La Meva Gent.

0: encertadíssima aquesta dupla amb els Amics
1: boníssima.
0: De l'Azar.
1: I l'hauríem pogut posar perfectament al nostre combat d'aquest matí de pitos, perquè més trompetes que aquí.
0: Home, sí.
1: Home, ells sempre seran els reis dels pitos.
0: És cert, Olivia, setè nom de noia més posat a les nenes catalanes.
2: Fins aquí el meu moment de nostàlgia amb la Pegatina. Jo he estat
1: molt
2: fan. A més, he tingut una història com curiosa amb ells, perquè quan era adolescent els seguia tot arreu. Tampoc els coneixia de res, evidentment, però clar, un cop he treballat a la ràdio musical, els he anat entrevistant en diferents moments. L'Adrià Salas em va convidar a l'EFNAC a presentar un poemari que va escriure fa un parell d'anys.
1: Sí, és veritat.
2: Vaig cantar amb ell. Bueno, va ser...
1: Hola, que guai!
2: Sí, va ser molt guai. Vull dir, molt bon rotllo.
3: Quin passatge.
2: No, vaig cantar l'Oski, una cançó de la Pegatina que a mi m'agradava molt. Ell vaig dir, ai, aquesta sempre la cantava el Cau, tal, no sé què, i em va dir, doncs la cantem, i jo, home,
0: una mica de és molt respecte, però...
2: Sí, s'ha de dir que és això, que tenen com aquesta relació estranya amb el català, que jo puc discrepar-hi, però crec que són gent, sobretot l'Adrià, que al final és el que dona la cara a totes les entrevistes, que és algú amb qui es pot discutir, tio, que dona gust la gent amb qui es pot debatre sense prendre-s'ho personalment, sense emprenyar-se, i pots tenir punts de vista diferents.
1: I a més,
2: final...
1: a més, l'Adrià, jo penso que té la virtut de tot el que fa, ho fa molt natural, i li surt natural, i realment és així tal com és.
2: Així és.

0: matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
2: Parlem de videojocs, d'aquests que ja tenen com a banda sonora, almenys com a tema principal, una cançó impagable com és el tema de James Bond. El que sentim és el tràiler de 007 First Light, que és el nou videojoc de James Bond, que apareixerà a la venda dimecres i s'ha desenvolupat aquí, des d'on us parlem, a Barcelona. La seu de l'estudi EO Interactive, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable.
3: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: Els jugadors us posareu a la pell d'un Bond encara inexpert i rebel. Té 26 anys només, encara no és tan senyoro.
4: Si algú... N'era ni Sean Connery i tenia aquesta edat, sí, com va fer James Bond.
2: Si voleu recordar la sèrie James Bond Jr., jo trobo que potser és una mica aquesta època, eh? És una aventura que, segons Eduard López, barreja tots els elements.
3: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat.

0: Ara parlem, tornem al present, amb les biblioteques, perquè comencen les de Barcelona una vaga diària indefinida després que les negociacions, Laia, amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
1: Sí, el comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Els sindicats denuncien que els horaris laborals impliquen sacrificar la conciliació amb jornades partides de fins a 11 hores al dia i demanen equiparar-se amb les condicions comunes de la resta del personal de l'Ajuntament. D'altra banda, també denuncien una doble discriminació històrica alimentada, diuen, per mancances endèmiques del sector cultural. Per tot això, demanen reconèixer el paper fonamental de les biblioteques com a eixos culturals de barri, però també com a centres socials que sovint assumeixen funcions pròpies d'altres serveis municipals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
2: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
1: La protesta va començar el passat 20 d'abril amb un seguit d'aturades la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. L'inici de la vaga indefinida arrencarà avui mateix amb una mobilització a 9:45 del matí a la plaça Sant Jaume, una concentració que es repetirà a la mateixa plaça a l'inici del ple municipal d'aquest divendres. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.

0: se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
1: ¿Qué le pasó a usted, Oscar? ¿Cómo era inteligente, todo un profesional, y mírese?
0: Yo estoy escribiendo un libro.
1: ¿Hay un libro?
0: Yo soy un poeta.
1: Usted es un desempleado.
2: I ens teniu a cinemes aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Un poeta, la que, sens dubte, és la pel·li colombiana de la temporada, això ho podem dir, però que ha anat voltant també per festivals i ha anat acumulant mica en mica el reconeixement de la crítica. Laura, hi has aprofitat per anar-la a veure.
3: Sí, perquè al principi sí que és veritat que em va semblar que no m'agradaria gaire, o que em semblaria massa òbvia, massa evident, i em va deixar pensant molt aquesta pel·lícula. Ho he buscat, i ara, per si algú la té ganes de veure-la, perquè al final fer la crítica també té sentit si la podeu veure, si no ja és una mica estrany. Encara la fan a Barcelona, els Verdi, el Renoir, i aquest cap de setmana, per exemple,

0: la fan a Vilafranca. Vull dir que jo crec que ara és una mena de pel·li que va sent rotatòria per cinemes més aviat de ciutats mitjanes, o sigui que estigueu atents, aviam si la fan a la vostra ciutat. De què va aquesta pel·lícula? Aviam, aquesta pel·lícula és un film sobre un senyor, bueno, un home de mitjana edat que ell diu que és poeta, ell porta molts anys intentant dedicar-se a la poesia, professor d'universitat i tal, però és un fracassat absolut que, doncs això que li diu la seva família, no? Tu eres un home de bé, tu podries haver fet alguna cosa a la vida i de cop i volta t'has convertit doncs en una sense sostres pràcticament i que estàs mantingut per la teva germana, la teva mare i que no tens ni ofici ni benefici.
1: Tot per insistir en voler dedicar-se a la poesia, perquè els altres poetes no tenen altres feines i van fent amb la seva vida, però ell mira on ha acabat.
0: Bueno, aviam, per això i per altres coses, com per exemple és un alcohòlic,
1: és
0: vale?
1: Vull dir,
2: això clar, també ajuda,
0: final,
2: no?
0: Clar, sí. No hi ha res que vagi a favor de la carrera de l'Òscar Restrepo. Fins que troba una jove promesa fent classe en un institut, que és una noia que escriu poesia perquè li agrada en el seu temps lliure sobre la seva vida, els seus problemes d'adolescent, i de cop i volta projecta totes les seves frustracions en aquesta pobra xavala que es diu Yurladi, que és un típic nom que em fa molta gràcia, de Llatinoamèrica, que són com una mena de còpies de l'anglès, però que ells les pronuncien literal.
2: Com us anavi, no? Una mica sí. Sí.
0: Bueno, em fan molt de riure. I és una noia doncs, d'un barri superhumil, que viu amb tota la seva família de 15 persones, que té molts altres problemes, més enllà de voler-se dedicar a la poesia o no. I no us faré spoiler, però una mica l'Òscar s'agafa aquesta missió a la vida d'intentar fer que la Yurladi es dediqui doncs, a la poesia i a desenvolupar el seu talent literari, presentant-se a premis i anant a actes i intentant doncs, això, que faci carrera literària per intentar sentir-se millor amb la seva pròpia culpa per no haver-ho pogut aconseguir, que és una cosa molt europea, d'una banda, que aquí crec que és on hi ha una part molt interessant de la reflexió i de la crítica, que és que al final aquest tio té moltes influències, a part d'un poeta que no para de sortir tota l'estona, que tu, Roger, recordes com es diu el poeta que està obsessionat al...
1: El personatge?
0: A l'Òscar? No, però està obsessionat amb un poeta.
1: Ah, amb Bukowski, però se n'en fot,
0: no,
1: de Bukowski.
0: Clar, hi ha una part de Bukowski, que és aquesta mena de crítica a la poesia europea, jo crec, però després hi ha un altre tio...
1: El de la foto que està penjada a la paret.
0: José Asunción Silva.
1: Sí, sí.
0: Que jo crec que hi ha com aquesta mena de cultura a Llatinoamèrica d'intentar embrellar-se molt amb Europa, que a vegades no té cap sentit per ells, vull dir, ells no tenen tot aquest pòsit acadèmic que tenim aquí, que en realitat fa una mica de pal, perquè acaba desembocant en tot aquest discurs aspiracional de, no, tu el que has de fer és guanyar els màxims premis possibles per guanyar els màxims diners possibles, tenir prestigi, tenir fama, que tothom et conegui i que siguis algú amb reputació, no? Que és una cosa com això, molt, molt de casa nostra i en el mal sentit.
1: De fet, sobrevolen diversos poetes a la pel·lícula el cas que dius tu, que és com la crítica a voler ser europeus, però aquest protagonista, que sembla que tot ho fa malament, voldria que aquesta nena d'insti fos la nova Alejandra Pizarnik, que és argentina,
0: sí.
1: Quan realment sempre surt el nom de Bukowski, que és nord-americà i no té res a veure amb ells, i els joves estudiants de poesia de classe més alta que es poden permetre estudiar literatura, sembla que volen ser els nous Bukowskis, no?
0: Clar, exacte, hi ha com aquesta crítica a Europa i a Estats Units com a potències mundials que han intentat impulsar aquest discurs que no ens acaba de funcionar. I d'altra banda, a mi m'agrada que hi ha també una subtrama sobre la paternitat, perquè l'Òscar té una filla amb la qual no ha tingut cap tipus de cura mai i que la filla ja li diu: què vols de mi? Deixa'm en pau, no vull que vinguis aquí a intentar redimir la teva culpa. I també projecta una mica aquest rol paternal amb la nova promesa, amb la Yurladi, per veure si pot intentar com fer que prosperi, que la seva família s'enriqueixi i tal, quan a mi el que m'agrada més és que aquesta pel·li s'acaba amb aquesta xavala dient-li que me la pela, que no vull ser famosa, que no vull ser rica, saps? Bueno, de veritat, mireu-la, no us vull fer més spoilers, però...
1: També hi ha crítica a tota mena de classes, ho dic perquè tingueu en compte que la pel·li és incòmoda tota l'estona, les parts divertides són divertides, les dramàtiques són dramàtiques, són molt divertides, però les parts incòmodes ho són molt.
0: Hi ha llagrimeta, també.
1: I també hi ha la part aquesta que viu en un context, aquesta nena, que és que ningú de la seva família li dirà mai que tingui la més mínima aspiració a res.
0: No, i que ella potser no ho vol, o sigui, a mi la pregunta que em va deixar pensant aquesta pel·lícula és: tothom ha de tenir els mateixos desitjos?
1: No.
0: Perquè hi ha gent que vol tenir estils de vida molt diferents.
3: Clar.
0: I tot és respectable. Mireu-la, de veritat. Aneu al cine.
1: T'he posat la cançó dels crèdits.
0: És, bé, és veritat.
2: Janet, corazón de poeta.
1: Bona!
2: Que bona!
1: Rapidíssima, en Sergi.
2: Janet, bueno, però la tinc escrita davant.
0: També a nivell estètic diuen que és boníssima, els que ja entenen que jo no sóc aquesta persona.
1: De fet, jo trobo que la pel·li, ara no sé com dir-ho, sonarà fatal, però cutreja en tots els sentits. Està molt ben rodada i muntada i interpretada, però vull dir, tota la fotografia i tots els plans...
0: Hi ha com aquests zooms còmics, sí, com de comèdia americana raríssima.
3: Tampoc no hi ha molt pressupost,
1: moviments
3: no,
1: potser? De càmera que tu no faries, però ho fan com per fer-te veure que això s'ha rodat a Colòmbia amb els recursos que tenim i que les escenes d'un barri pobre, efectivament, és que està allà dalt d'una muntanya que
2: totalment
1: la ciutat de fons,
2: obra vista, que es vegi.
1: Sí. És així. Compleix molt en aquest sentit, tota la pel·li. Les escenes de borratxera, sabeu, el típic pesat, borratxo...
0: Sí, no. Ells no s'estan de res,
1: però, no em diràs que no està ben feta aquesta sensació de pesat borratxo que tens al costat, eh?
0: Totalment. I a part, amb un punt còmic de dir, és que fa tanta pena que és que, sisplau, que s'acabi ja aquesta escena.
1: Però, al final, els personatges que el rodegen també són terribles, eh? Vull dir, els altres poetes, escriptors i tal, també...
0: Sí, no, és una pel·li que ensenya molt la misèria humana.
2: Fins a la punt d'arme, doncs, aquesta?
1: Es diu un poeta, el director Simón Mesa, i el personatge protagonista, l'Ubeymar Ríos, jo vaig llegir que no és ni tan sols actor, és un profe d'insti.
0: I és d'aquests que s'emportarà 1.000 premis, perquè increïble interpretació.
1: Sí, ha passat pel Festival de Cannes, el de Sant Sebastià, així que mireu la cartellera i aneu-la a veure.

0: l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa. Encara hi ha entrades a la venda i el concert forma part de la gira de celebració dels 40 anys del Sopa. Si voleu anar, el concert arrencarà a 11:15 de la nit. Qui també actua a Sabadell divendres és la Judit Nederman.
1: Sempre tu, present en els meus pensaments. Sempre jo, mirant d'endreça aquesta ment.
0: La cantant i compositora de Vilassar de Mar, Judit Nederman, celebrarà dissabte al Teatre Principal de Sabadell la seva primera dècada dalt dels escenaris. Per celebrar aquest aniversari, Judit Nederman ha preparat una producció simfònica de la mà també de la trentena de músics que formen part de la Geosimfonia. Interpretaran una selecció dels temes més especials de la cantautora de Vilassar, arranjats pel compositor Joan Albert Amargós, que també dirigirà l'orquestra. El concert començarà a les 8 del vespre. Qui també continua amb la gira de presentació del seu últim disc és la Clara Peia. Qui

i aportarà el seu últim disc Nuca a la Sala Cursal de Manresa divendres a les 8 del vespre. Nuca és l'obra centrada en el concepte de la soledat i que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents.

fet el primer cant del matí a la Cerdanya, a la 5a edició dels Sons de l'Era. L'endemà dissabte també actuaran al Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona, i de fet, parlant del Teta Fest, aquest festival comença divendres a l'Auditori Camp de Mart. Demasiada chifa, soy alto voltaje, llame no en electricista. Muchos tienen arte, pero yo soy un artista. Queralt Lahoz és una de les artistes convidades al Teta Fest de Tarragona. Divendres també actuarà la Lia Cali, la Sandra Montfort, Punt Salam i la tarragonina Maria Fort. L'endemà dissabte, com dèiem, serà el torn de l'Osa, però també de la Vanessa Martín i Marisa Valle Rosso. El festival el tancaran les que faltaven i, de fet, si voleu anar, doncs encara queden entrades. Parlant de festivals, divendres arrenca un dels festivals culturals de referència de la Baixa Segarra, el Festival Maig. Svetlana actuarà divendres al Maig, que com sempre es fa a Santa Coloma de Queralt. Svetlana cantarà els seus últims èxits més sonats, com aquest Avui Vens, o el seu èxit més recent, Estoy Pegao. A banda, en aquest primer dia de festival també actuaran el Petit de Calaril, la Greta, la Venus, la Élite o Inextable. Pel que fa al segon i últim dia, pel Maig també hi passaran la publicitat.

EP i la veritat que no han parat d'actuar arreu del territori. Ara aquest dissabte doncs passaran pel Maig, també hi seran la Ludwig, que continuen de gira presentant el seu últim disc pel barri, es comenta, però també hi haurà Gavina MP3, Selva Nua, Temple Toytonics i Aldo. El festival es farà al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt i encara queden entrades.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, com se circula aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament de Mas presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària Mònica Sales ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
11: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
12: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi La Iglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
14: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
15: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
14: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
19: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'en vol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
20: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
19: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
2: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
19: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat acollirà a principis de juliol.
1: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
21: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
22: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
21: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
23: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamor encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
21: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
26: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
1: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
0: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques...
1: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso de TAC12.
3: Les colles vallenques distingeixen TAC12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
4: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller una distinció que a més et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
5: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC12. Crec que l'aportació que ha fet TAC12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
3: TAC12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben,
9: ens treuen treballs.
27: Com a trans, et veuen com un monstre.
28: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
29: Aquest, amb un trastorn mental,
30: és violent.
31: Una soledat, la gent gran.
32: Són gent que roben.
33: Paràsit. Marimatxo.
34: Però si estic solo.
35: Terroristes.
36: Ve a menjar plata.
37: Monstre. Tot això és odi.
38: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
39: El diccionari TermCat.
40: 40 anys, 40 paraules.
41: 2010. Informàtica en núvol.
42: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
43: Marta Graner.
44: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 quilòmetre en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
2: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
5: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
7: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Panec ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
8: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
9: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència

0: y es bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
2: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: 5 minuts i arribarem a 7:45. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
3: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
4: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra, l'està redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
5: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent-se punyeta un als altres, i això no pot ser, que al final que surt perjudica els ciutadans, en aquest cas doncs els animals que li falta aquest refugi.
4: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.

0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
1: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
2: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
1: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
3: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
1: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
4: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
5: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
4: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la Paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
6: La prova es realitza a infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
7: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
6: Des del Cap de Salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
8: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
6: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
9: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat, i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
11: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
12: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell, a què situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
13: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
14: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, aquest any acabem amb 5 milions alts, l'any que veniu a 6 milions i alt. No, no. no ens tornem bojos tampoc, però ho fem, eh? En ser una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4 o 3, no 1.100. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
13: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
15: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
16: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
15: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Nutrició amb Laura Crosas.
19: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
2: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà en sentit Barcelona, la B23 i a Pont del Papiol a Barcelona, la C32 lentitud i aturades de Gavà, Cornellà en sentit Barcelona, la C31 retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i cua de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès a la C58 i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol doncs ben present que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava. I atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol, del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat Lamunt Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: De nou, a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronat i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia a tothom.
1: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
12: Ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. I cal que ho facin i ho facin bé.
1: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català? Aquest acord, vostè diu que arriba tard, aquest seria potser el principal escull, vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
12: Sí, en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim malauradament moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure, Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions, més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat, però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure, i tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda en el fons.
1: Acabo. Punts aquests on de moment el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamava, o creieu que servirà per alguna cosa?
12: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan hi ha hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
1: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient tot seguit en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
13: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
14: Lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
13: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
1: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
15: Bon dia, Helena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Luis de l'Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Què trobarem en aquesta edició número 27 de del saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
16: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etcètera, no? Fins a 300 activitats trobarà.
15: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
16: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys, no? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest enfoquem sobre aquesta realitat.
15: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
16: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i al revés, ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran, el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
15: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
1: Doncs gràcies Anna, de moment tot molt buit, però és evident que a les 10 quan això obri serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip. Martina Terré, Nona Pérez i Paula Camús és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid si es pot, i si no, l'objectiu és lògicament guanyar la Lliga.
5: L'assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i en concret amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
16: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
17: Hola, soy Lina Gavirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
16: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
17: Adeu, embaladits!
18: Ens agrada la poesia!
14: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
19: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
20: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. 9:15 a.m. Dimecres, a meitat de setmana, 27 de maig del 2026. Últims dies del mes de maig, d'aquí no res, estarem al juny. I sobretot, doncs, molta, molta calor. Hem començat el matí amb temperatures altes. La veritat és que ja costa una miqueta dormir a la nit i això continuarà perquè els propers dies, la veritat és que el sol continuarà doncs de valent. El dia més càlid, de moment es preveu que sigui demà dijous, eh? Tenim 21 graus, avui arribarem als 31-32 aquí a casa nostra, a Vilafant. Aquests 32 graus, atenció, perquè demà dijous seran 33 a la nit. No baixarà de 20 graus, nits tropicals. I els propers dies continuarà així, eh? Fins dimarts de la setmana vinent, fet i fotut, estarem igual. Que passa que dijous es preveu una màxima de 33 i després baixa una miqueta la temperatura. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts estarem entre els 29 i 30, eh? De màxima, 29-30 de màxima. I entre els 18-19-20 de mínima. O sigui, ens anem a dormir, no arribarem a la nit tropical, però seran nits càlides. Barret, ulleres de sol, protecció solar, bona hidratació, buscar les ombres. Això sí, les platges comencen a posar-se bé, plenes. Algú em diu, home, anem ara a la platja, perquè aquest estiu el boom de turisme serà tan gran que l'estiu, en ple estiu, el que és temporada, que és juliol i agost, costarà trobar un lloc a la sorra. Jo no sé si serà així, perquè no sé si vindrà tant... Però bé, si ve el mateix turisme que l'any passat, serà un ple absolut. I diuen que aquest any vindrà més turisme per culpa de la guerra de l'Iran i que, per tant, doncs, la gent no anirà al golf i anirà cap aquí. Jo no sé si els que anaven a Dubai de vacances són els que venen aquí a l'Empordà. Em sembla a mi que no, eh? Aquí més aviat turista anglès, belga, holandès, però de famílies normals i corrents, no de gent molt, molt adinerada. N'hi ha alguns, naturalment, benvinguts siguin i benvinguts que vinguin. Aquí el que necessitem és que tot funcioni. Hotels, restaurants, bars, hasta el de les hamaques a la platja, els que lloga el patinet, tots facin diners a l'estiu, que això crea llocs de feina i, naturalment, fa que l'economia circuli i rodi. Això està molt bé, Aquests dies, si passeu per la... Queda lleig. No fa bé, queda lleig, eh? Si passeu per la plaça de la Palmera de Figueres, hi ha un edifici blanc, blanc i de coure que fa cantonada amb finestra 6 amb el marc de coure. I veieu que s'hi freguen les mans allà, eh? Hi ha gent a la finestra fregant-se les mans. És que és igual que el que ven gasoll quan comença la temporada d'hivern, no? Que s'estan a la benzinera fregant-se les mans. Són els d'Hisenda d'aquests dies, eh? Estan contents els paios, eh? Estan fent una recaudació. Diuen que serà una recaudació rècord d'Hisenda. Ah, no m'estranya, eh? Et cobren per tot i a tot. Que si IVAs, que si IRPFs... De tot. Impostos n'hi han... Es veu que tenen algú llogat allà al Ministeri d'Hisenda, que està inventant sempre contínuament a veure on cobren. El del CO2 també, el CO2 aquest, jo no l'he vist mai, el CO2, i me'l cobren. I no em produeix cap satisfacció, perquè dius allò, no me'n cobren el CO2, i només a Catalunya. Es veu que els cotxes catalans, de gent que viu i treballa a Catalunya, com diuen, produïm CO2. I per tant, com que fem CO2, hem de pagar aquest impost. Que després, quina és la millora? Ells el CO2 l'agafen amb aquests diners? Agafen el CO2 i el fan desaparèixer? Perquè contamina? Fan alguna cosa amb el CO2? No, és una patranya per cobrar-te. I pum. Però només ho fan aquí. A la resta d'Espanya es veu que els cotxes no fan CO2. No deuen ser fabricats a la mateixa fàbrica. Sempre hem de ser els més llestos i els més espavilats. I els nostres polítics n'aprenen ràpid. De cobrar. De pagar i de fer coses, no. Però de pagar n'aprenen ràpid. Allò que deia en Pujol, si algun dia tiren de la manta... Mare de Déu, senyor. Dimecres 27 de maig, Sant Agustí de Canterbury. No era un fantasma aquest? Sí, un altre. No, allò, el fantasma de Canterbury. Sant Joan primer papa, Sant Juli i Santa Restituta. Felicitats a les persones que en aquest dimecres 27 de maig celebren l'aniversari, el sant o qualsevol cosa en especial. Mercat a Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilablareix. El dia que més marcat ja. Refrany del dia. Qui no plora no mama. Ah, quina gran veritat. Qui no plora no mama. I la cita del dia. Ara anava a pensar. I mira els mestres. Si no fan aquestes mobilitzacions, si no protesten, si no surten al carrer, doncs de moment 40 euricos al mes han guanyat, eh? Sembla que costen posicions. No sé si han parlat de les ràtios o d'algunes millores a l'escola. Jo només he sentit parlar dels 40 euros al mes. No voldria ser mal pensat? Cita del dia. Fins i tot el passat es pot modificar. Els historiadors no paren de demostrar-ho. Jean-Paul Sartre. El sol ha sortit a les 6 i 20 minuts del matí. S'amagarà a les 21:14. I avui, 27 de maig, es celebra el Dia Mundial de la Nútria. Dia de la sensibilització de les col·legionopaties tipus 2. Dia del celíac que celebra Espanya. També és dia de les llengües originàries del Perú. O he dit alada, o festa del sacrifici, que és la festa del xai, eh? Avui és el dia que els musulmans, a la seva festa, maten el xai i fan una festa. Ei, unes bones costelles de xai o un xai al forn, ens hi apuntem, eh? Hauríem de repartir més això de les festes, eh? Allò, convivència, aprendre un dels altres, eh? I avui és Sant Agustí de Canterbury. També hi ha una frase de Raydam Tagore que va dir que convertir un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos para otros. Está bien, es una buena frase, ¿eh? Convertir un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos para los demás. Passa, hi ha gent que té aquesta sensibilització de pensar en els altres, i altres diu, el tallen i fan llenya, i punt. I els altres, que els bombin. Avui hi ha lluna creixent, 82,59 il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 31 de maig, faltant només 4 dies. I tal dia com avui, el 27 de maig del 2016, el president dels Estats Units, Barack Obama, visitava el monument de la pau de Hiroshima, al Japó, encara que no demanava perdó en nom del govern dels Estats Units per al llançament de les bombes atòmiques, exposava que l'amor va caure del cel. El 2007, el president de Venezuela, Hugo Chávez, tanca la cadena de televisió privada Radio Caracas Televisión. L'any 2006 hi va haver un fort terratrèmol a Java, a Indonèsia, de 6,1 graus a l'escala Richter, en el que morien 8.000 persones i més de 32.000 ferits. Més dades i més coses importants que van succeir tal dia com avui, en aquest cas l'any 1941, la flota britànica localitza i enfonsa el cuirassat alemà Bismarck a l'oceà Atlàntic Nord. En el succés morien 2.086 alemanys. L'any 1937 s'inaugura el Puente Golden Gate a la ciutat de San Francisco, als Estats Units. L'any 1931, Auguste Piccard es converteix en el primer home en arribar a l'estratosfera, a França, al pujar en globus aerostàtic fins a 16.000 metres d'alçada. Déu-n'hi-do. I tal dia com avui, el 27 de maig, és l'aniversari de Chris Cove, actor i cantant nord-americà 36, Jamie Oliver, xef britànic 51, André Benjamin, músic nord-americà de la banda Outkast, 51, Paul Bettany, actor britànic, 55, Joseph Fiennes, actor britànic, conegut, el Joseph Fiennes, 56. Ana Belén, cantant i actriu espanyola, 75. Moltes persones, doncs, que avui fan el seu aniversari des de

Figueres té el lloguer més baix dels municipis gironins tensionats, però els contractes cauen un 43%. I a més, aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Tenim moltes hores de ràdio per endavant. Tertúlia, informatius, les veus del matí, tot des de la FM. Gràcies per comptar amb nosaltres. Comencem amb Bebe Rexha i Faithless. Una cançó dinàmica, mogudeta, per treure'ns la son de sobre. New Religions. Benvinguts, us parla Toni Guerrero.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
2: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
1: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
2: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
1: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
3: Ràdio Vilafant. Informatiu.

0: comarcal.
1: Arrenca una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest dimecres 27 de maig del 2026 desmantellen una plantació de marihuana a Vilafant i detenen dues persones. Figueres manté el lloguer més baix dels municipis tensionats gironins, però perd gairebé la meitat dels contractes. Figueres torna a sortir al carrer contra la violència masclista i reclama protecció real per a les víctimes. La gala dels amos de l'àrea premiarà 18 futbolistes de futbol comarcal el proper 11 de juny. La Guàrdia Urbana de Figueres ja ha requisat 64 patinets elèctrics aquest 2026. Més de 400 alumnes omplen la Rambla de Figueres per reivindicar la sardana i la cultura popular. I tancarem amb l'edició d'aquest informatiu, doncs, fent un cop d'ull a la previsió del temps, una informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 43 i 45 anys després de desmantellar una plantació de marihuana en un domicili de Vilafant. L'operació es va fer el passat 21 de maig arran d'una investigació per un possible cultiu il·legal i frau elèctric. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar 210 plantes de marihuana i uns 4 quilos i mig de cabdells secs penjats per assecar. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor superior als 8.000 euros. La policia també va intervenir material utilitzat pel cultiu, com plafons de llum, ventiladors, aire condicionat, extractors i una balança de precisió. A més, tècnics de la companyia elèctrica van detectar una connexió fraudulenta a la xarxa que alimentava directament la plantació sense passar pel comptador. Els dos detinguts estan acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric i ja han passat a disposició judicial.
2: Figueres continua tenint el preu mitjà de lloguer més baix entre els municipis gironins amb el mercat de l'habitatge tensionat, però també registra una forta caiguda dels contractes disponibles. Segons un estudi del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, el lloguer mitjà a la ciutat és actualment de 580 euros mensuals, un 37,5 més que l'any 2016. Tot i això, el nombre de contractes de lloguer ha disminuït un 43% en menys d'una dècada. Els agents immobiliaris atribueixen aquesta situació a la manca d'oferta, la poca construcció d'habitatge nou i la reducció de pisos disponibles al mercat. L'informe també destaca que Figueres ha tingut un creixement de població sostingut amb més de 400 nous empadronats anuals de mitjana, mentre que la construcció d'habitatges continua sent molt baixa. De fet, el 2023 només es van iniciar dos habitatges nous a la ciutat. Els API alerten que la tensió del mercat immobiliari no depèn només dels preus, sinó també de la manca d'habitatge disponible i de la dificultat creixent per trobar pisos de lloguer.
3: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per condemnar el crim masclista de la setmana passada i reclamar responsabilitats davant les falles del sistema de protecció. L'acte, convocat per col·lectius feministes i entitats socials de l'Alt Empordà, ha convertit l'espai on va ser assassinada la víctima en un punt de dol, denúncia i reivindicació. Durant la lectura del manifest, les convocants han denunciat que el sistema arriba tard i han criticat que les ordres de protecció sovint no garanteixen una seguretat real. També s'ha reclamat una actuació més ràpida davant situacions de risc i s'ha insistit que quan una dona diu que té por, ha de ser escoltada amb urgència. La concentració ha condemnat també la difusió d'imatges de la víctima a les xarxes socials i ha criticat una societat que grava abans d'ajudar. Un dels moments més emotius ha arribat amb la intervenció de dues amigues de la víctima, que han demanat que el cas no caigui en l'oblit. L'acte ha acabat amb un crit col·lectiu de denúncia. No ens falten minuts de silenci. Ens sobren dones assassinades.
1: La càtedra de Figueres acollirà el dijous 11 de juny, a 8:15 del vespre, la 15a edició dels Premis Amos de l'Àrea, que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i futbol sala de l'Alt Empordà. La gala està organitzada per l'Empordà i Premsa Ibèrica, amb el suport de diverses institucions esportives i municipals, que premiarà a un total de 18 futbolistes de 9 categories diferents. Entre els golejadors destacats hi ha Adri Expósito de l'Escala, a tercera RFEF, a Sant Cic, Diao del Figueres a primera catalana, Luciano Araya del Roses a segona catalana i Sergi Llach de l'Empuriarava Castelló a tercera catalana. En categoria femenina rebran el guardó Laia Palomeres del Figueres i Jennifer Ruiz de l'Escala. També hi haurà reconeixements pel futbol sala amb premis per Adrián Manuel Garamón i Estrella Martos, tots dos de Vilafant. Pel que fa als porters menys golejats, destaquen Arnau Fàbrega del Peralada, Nacho Feretti del Figueres, Toni Pasqual de Roses i Florian Pedrós de la Jonquera. La gala també entregarà un premi especial a la trajectòria de Romà Brusés, jugador i fundador del Club Futbol Salvatans.
2: La Guàrdia Urbana de Figueres ha requisat aquest any un total de 64 patinets elèctrics per incompliments de la normativa dels vehicles de mobilitat personal. Les actuacions formen part de les campanyes municipals contra l'incivisme i coincideixen amb l'entrada en vigor del nou marc legal que regula aquest vehicle. Entre les noves obligacions hi ha disposat d'una assegurança de responsabilitat civil, inscriure el vehicle al registre de la Direcció General de Trànsit i portar una placa identificativa visible. Segons l'Ajuntament, aquesta normativa ha ampliat la capacitat de control dels cossos policials locals i ha permès intensificar les inspeccions a la ciutat. La Guàrdia Urbana assegura que les campanyes busquen corregir conductes incíviques i garantir una convivència segura entre patinets, vianants i la resta d'usuaris de la via pública.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La Rambla de Figueres s'ha convertit aquest divendres en una gran ballada de sardanes amb la participació de més de 400 alumnes d'ESO i primària en la trobada escolar del 65è Aplec de la Sardana. La iniciativa, organitzada pel Foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de Figueres, ha reunit estudiants de l'Institut Ramon Muntaner i de les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach i Salvador Dalí. La jornada ha comptat amb la música en directe de la Cobla Vila de la Jonquera i ha omplert la Rambla amb 18 rotllanes formades pels alumnes participants amb el suport de més de 70 voluntaris. Durant l'activitat, els estudiants han ballat diverses sardanes i han acabat participant en una gran sardana de germanor oberta també al públic assistent. Des de l'organització han destacat la importància de promoure la sardana entre les noves generacions i de mantenir viva la cultura popular catalana a través d'activitats educatives i participatives.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: És el torn de posar el punt i final a aquesta edició de l'informatiu en aquest 27 de maig amb la previsió del temps des de la xarxa amb el patrocini de Llenyes Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, una situació avui sobretot encapçalada per la calor a les comarques de Girona. I ja al matí està començant una mica més suau que no pas ahir. Sí que en alguns indrets de les valls del Pirineu, també d'algunes raconades de les Gavarres, a hores d'ara tenim entre 10 i 13 graus de temperatura, però de seguida, de fet molt ràpidament, aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda pujarà més que ahir. Arribarà a fregar els 35 graus en alguns indrets, sobretot de l'Empordanet, també del Pla de Girona o de la Plana de la Selva, i és que aquest ambient serà força més càlid que ahir, amb moltes hores de sol, moltes hores de calor i, per tant, sense núvols importants. No tindrem tempestes tampoc al Pirineu. Atenció a aquesta propera matinada i demà al matí. Entrarà una mica de tramuntana cremadora i a l'Alt Empordà, sobretot al Cap de Creus, és probable que aquesta nit no es baixi dels 30 graus, disbauxa termomètrica. N'estem pendents a la xarxa?
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
2: 5 minuts, arribarem a la...

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
3: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etcètera.
2: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a la 2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a la P7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a un possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Si vol que sea con mi
1: gente, con nosotras, no llores ni mueres. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-57-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Els tertulians del dimecres ja estan aquí preparats, amb el cafè fet alguns d'ells. Alfons Romero, bon dia.
1: Bon dia.
0: Toni Calbó, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I Narcís Quintana, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara arriba en Xavi Esteve, també. De seguida el saludarem, que acaba d'entrar per la porta. Vaga de mestres... avui de nou, jo no sé com acabarem el curs, perquè a mi especialment amb jo ho entenc, les reivindicacions i tot, però clar, el meu fill és l'últim any que està a l'escola i a mi em sap greu, no? Que es perdi tantes classes, perquè bueno, són les que li queden en aquest centre educatiu i em sap greu. Bueno, a ell no li deu saber pas greu, però bueno, ara en Xavi Esteve. Xavi Esteve, bon dia.
3: Ens ho aclarirà.
0: A tu et sap greu que perdin classes?
4: Qui?
0: Els alumnes?
4: A mi em sap greu quan tinc que fer, per exemple, els exàmens finals. A mi em sap greu els que han de fer...
0: La selectivitat.
4: La selectivitat.
0: No?
4: Jo ho vaig dir l'altre dia i ho reafirmo. Per què no fan les vagues al cap de setmana? No?
0: Bueno, perquè no fan mal.
1: Tu?
4: No? Ah, no fan mal.
0: Una vaga de fer mal, no?
1: Tu has de vigilar, perquè pots acabar molt malament,
4: No, veiem, jo no sé.
1: Pots acabar malament.
4: Ara preguntar-li a un nano que té exàmens finals i que té la selectivitat, com ho fa? Perquè, clar, les universitats estan apretant. Apreten, no?
0: Sí, sí.
4: Tot que t'has d'apuntar, no sé. Ara tu agafes aquest nano i dius, mira, escolta, jo faig vaga. Vale, però tu el que no has fet ara, quan ho fas?
0: Ja,
4: a l'estiu.
0: Ja, clar.
4: No, però si a l'estiu els professors tenen vacances, no?
0: No, en principi la selectivitat és abans de l'estiu, no? Se suposa que la selectivitat és ara el juny, no?
1: Ja,
4: I tots aquests dies de vaga ho recuperen els professors, treballant i això? Pregunto, no ho sé.
3: Si tinguessin
0: no,
3: que recuperar...
0: No, se'ls hi descompten dels sous, no?
3: No la farien.
4: Doncs així, no ho sé.
0: Se'ls hi descompten del sou, tinc entès, no?
1: Se'ls hi descompten del sou i cobren molt poc. I cobren molt poc. I t'ho dic perquè jo estic al darrere de la caixa de resistència del meu fill i jo poso amb molt de gust i poso diners perquè no hi arriben.
4: La vaga de professors, jo ho dic i ho mantenc, o sigui, ara no toca. S'ha de fer més endavant, poder sí, per vacances. Feu vagues per vacances. Ara no toca. No sé, és el meu punt de vista.
5: Jo crec que hi ha un factor que s'ha de considerar i és que quan es fa vaga... El que intentes és que la societat s'adoni de que aquell servei que tu prestes, servei o el que sigui, té una importància superior a la valoració que hi ha en general. I que això es tradueix també en el sou a final de mes, però també en les condicions laborals. És a dir, jo quan per exemple et diuen no, és que en aquesta escola hi arribaran durant el curs 15 criatures que no saben absolutament res de la llengua, és a dir, per tant, no hi ha possibilitat de comunicació, però no tenim ni cap mestre per fer aquesta feina. Clar, dius, home, doncs potser que ens ho fem mirar tots plegats, no?
1: I perquè no, tampoc els pares estem...
0: per donar-los suport,
1: etcètera,
0: no?
1: Perquè això no és... això que dius tu ara, que ho facin el cap de setmana, home, a mi em sembla molt bé com a broma empordanesa, que perquè admiro tot el teu esperit irònic en aquest sentit, no? Però l'ensenyament, la sanitat, l'habitatge, hi ha tres o quatre coses essencials i l'ensenyament és una. I els continguts, que encara no ens hi hem posat, perquè algun dia la Mercè ens deia, mireu, l'informe PISA ens diu que anem molt malament en matemàtiques i en no sé què, i en comunicació verbal o no sé com, no?
0: Matemàtiques, llengües, comprensió lectora...
1: Per tant, vol dir que els continguts tampoc són lo suficientment òptims i per tant vol dir que aquest ensenyament també, si passéssim els mestres per una radiografia, ben bé no ho fem, perquè hi ha coses de continguts que... i en canvi la societat és molt passiva, l'escola potser acaba sent una guarderia que té que veure amb el verb guardar, més que el d'ensenyar, i bueno, jo em sembla que l'ensenyament val la pena, potser perquè he sigut professor, i per tant em sento molt solidaris amb ells, i a casa tots ho hem sigut, no? I ser una societat, i encara pitjor, si el govern de Catalunya es baralla amb els mestres, vol dir que hi ha un problema seriós. I si aquest govern de Catalunya diuen que és socialista, diuen, doncs encara pitjor, no? Perquè s'haurien de desviure, perquè l'ensenyament, perquè aquest sector n'és endavant, no? Pues per tant, jo la trobo plenament justificada.
4: Aquesta pregunta l'hauríeu de fer als pares.
1: També.
0: Jo sóc mare.
3: Bé, també.
4: Vull dir, aquí ha d'haver-hi pares dient-li aquesta pregunta. Vosaltres què penseu amb la vaga dels professors?
0: A veure, jo com a mare, i que a més sóc una mare bastant implicada, aquest curs no ho he estat tant, però sempre he estat molt implicada amb l'escola, amb l'AFA, i bueno, hi veig el dia, m'interesso, perquè a la nostra escola, doncs, tu entres amb els profes, he fet de voluntari, he anat d'excursió amb els profes, he anat a l'escola a parlar amb els nens, vull dir que veig he vist les classes com són, no? I la diversitat que hi ha, i realment tenen una feina molt complicada, i realment crec que moltes de les reivindicacions que fan són adequades, no? Perquè calen més recursos, n'estic plenament conscient que calen més recursos, calen més professors. M'indigna profundament que un professor de Figueres se n'hagi d'anar a treballar a Tarragona i un de València hagi de venir a Figueres, o un de Castellà de Nuc hagi de treballar a Figueres i l'altre... perquè això passa.
1: I tens la sort d'estar en una escola fantàstica, eh?
0: La millor escola de l'Alt Empordà, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment ho és.
4: I després,
1: molt bé,
4: i després
1: no?
4: Li heu de fer aquesta pregunta als nois que tinguin que fer la selectivitat. Què pensen?
1: No, ja està. No, si no em vols dir que és un problema, això.
0: Jo tinc una amiga que ha de fer la selectivitat. Fa dies que no parlo amb ella, però...
1: Ja ho porten treballat, no?
0: Sí, jo crec que la matèria l'hauran donat tota més ràpid, potser, perquè els dies de vaga, i a més, quan has de fer la selectivitat, doncs tens ja una edat que ja vas una mica sol, no són 3 anys.
1: Estem al final d'un procés.
4: No ho sé, per això dic, això li heu de preguntar.
0: Però jo personalment quan feia no segon de batxillerat i havia de fer la selectivitat, i hi havia dies, o bueno, hi havia dies que fèiem classes optatives o coses d'aquestes, que tu escollies si volies anar-hi o no. Bueno, mira, és que m'interessa més estar a casa i apretar això altre perquè vaig més coixa. Tu muntes una mica tu. Vull pensar, vaja, no
4: vale,
0: ho sé.
4: Vale, és el que dius tu. Vols pensar, però clar, s'hauria de tenir fer preguntes als nanos que hagin fet la salida, que tinguin que fer la salida. Escolta'm, Cona, com ha anat tot aquest any? Què heu fet aquest any? Heu fet bé? Està bé? La vostra... tot el que heu rebut, esteu contents? Entraran els exàmens? No?
0: Estaria bé que poguéssim trucar-los ara, que deuen estar classe.
2: Els alumnes de l'Institut de Vilafant aquí, i ells deien que també havien sentit molta més pressió que altres cursos, perquè han perdut moltes hores lectives de classe i han tingut que concentrar-ho tot, i per tant se'ls ha vingut tot molt més difícil, perquè tenen exàmens avui, demà i demà passat, i l'altre.
0: És veritat que els vau tenir aquí ahir, que sí, a les veus del matí.
2: Exacte, i per tant això els ha complicat també. Jo totalment d'acord amb el tema dels mestres i professors, la sanitat, l'educació, tot el que vulgueu. També hem d'entendre que és una situació privilegiada la del sector públic, que es poden posar d'acord i fer vaga, tant sanitat com els professors, si vols tu la policia, el que vulguis, que ara...
0: No, la policia no té dret a vaga.
2: Miro el sector hoteler, miro els que treballen en un hotel, en un càmping, en un restaurant, amb les botigues de Figueres, amb els supermercats, tota aquesta gent que possiblement no hi està d'acord amb el sou que els hi paguen, i amb l'horari i el canvi de torn, i no poden fer vaga, no? En el sentit, m'enteneu? O sigui que és una situació privilegiada,
1: sí,
2: aquesta que tenen.
1: Aquesta vaga, quan és l'última? Fa ja 15 anys, per tant vol dir que tots aquests mestres venen tensionats al llarg de potser 15 o 17 anys, no? Per tant vol dir que l'ensenyament està maltractat històricament i també conjunturalment en aquests últims anys. Per tant, vull dir, hi ha hagut un moment que...
0: Però tenim un problema, no? Com a societat en general, jo penso, no?
1: Clar.
0: No sé si esteu d'acord,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que potser s'ha perdut de vista una mica quins són els pilars, i ara esteu mencionant, no? La sanitat, l'educació... s'han anat canviant les lleis, que els han marejat.
2: Això passa amb tot, i ho he dit diverses vegades, no es pot deixar 15 o 20 anys sense fer res i després
0: les infraestructures,
2: problemes a la sanitat, els mestres, Rodalies no funciona. Per què? Perquè hem estat 15 o 20 anys, no sé, mirant la babau, ja ho arreglarem, ja ho farem.
0: No, s'ha prioritzat altres coses.
1: I la pregunta de què n'han fet amb els nostres impostos no se la
2: fa ningú. Què s'ha prioritzat?
1: Quan diu en Xavi, els pares aquests que tampoc...
2: Sí, ja hi estic. I què s'ha prioritzat en aquests 15 anys? Jo no he vist carreteres noves,
0: vaig a ser dolenta.
2: No he vist infraestructures noves.
0: Vaig a ser dolenta, potser s'ha prioritzat el tema del procés, potser s'ha invertit en el tema de l'independentista. No és que jo ho pensi, ho poso sobre la taula i ho faig com una pregunta.
3: Doncs ja som dos,
1: no ens hem gastat,
0: que t'ho preguntes,
1: no ens hem gastat
3: ni, i que m'ho respon,
1: no és veritat, no ens hem gastat ni un euro de diner públic. Això no és veritat.
3: Aquesta pseudo-revolució s'ha fet amb caler públic.
1: No és veritat.
3: Ningú ha posat ni un duro a la seva butxaca.
0: Però sí que és veritat que potser s'ha deixat d'invertir, no?
3: Potser no
0: s'ha invertit a la revolució que diu ell.
3: Destinats a altres coses. No. I per tota la població.
1: No, perdona, el que s'endú el diner públic és la cabra de la lesió i tots els seus cosins, eh?
3: Això és una visió molt...
1: No, hi ha una visió històrica de que hi ha gent que continua visquent molt bé amb el pressupost públic. El procés independentista...
0: Ara he obert un meló important aquí,
1: eh? El procés independentista no s'ha endut ni un euro del sector públic.
3: I discrepo
1: totalment. Tota la gent que ha fet aquest procés s'ha tret els diners de la butxaca.
3: Tota la gent que ha fet aquest procés ha cobrat.
2: Que volien millores...
0: Quan els professors volien...
2: No, quan els professors anaven a protestar que volien millores, els han donat una bandera i els han fet sortir al carrer o a la classe a protestar.
1: No és veritat.
2: I hem estat aquí 10 anys de procés...
3: Portar tanta gent a Perpinyà i portar tot això qui ho paga? Aquesta és la,
1: pues
3: la pregunta,
1: la nostra butxaca.
3: La pregunta, no.
1: Jo sóc responsable del transport puc dir que tot aquest... No.
0: Quan
1: no
0: has anat a Perpinyà t'has pagat tu.
3: Pues, us han enganyat.
1: Bueno, molt bé, escolta...
3: Perquè n'hi ha un visquent com un rei allà a Waterloo.
1: No, escolta, hi ha gent que tenia dos senyores, una a Barcelona, la burgesia catalana, es gastava, quedava bé tenir una senyora a Barcelona. Bueno, nosaltres, perdoneu, però ens els hem gastat els diners no en senyores, sinó en ideologia, en pensament.
0: Però potser tens raó, no?, a nivell dels diners que no s'han invertit aquí, però potser s'ha deixat d'invertir en tot això que diguem perquè s'estava pensant en altres
3: perquè
0: coses.
3: Perquè no s'administrava, i el que ha de fer una administració és administrar.
1: Altra cosa, Narcís...
3: Que aquí no administra ningú, ni actualment.
1: No,
3: ni
1: Narcís,
3: aquí no administra
1: altra
3: ningú.
1: Cosa...
3: Aquí estan per altres coses.
1: Els dits partits independentistes i el seu paper en el govern autonòmic, en el govern de la Generalitat, el que han fet i sobretot el que no han fet, no? Aquí sí que tocaria amb la llaga, però la gent de base... La gent de base, la mega foto de la via catalana, la mega foto de la via catalana, i tens avui la possibilitat d'accedir-hi. Entri i veuràs el poble de Catalunya que es dona la mà i fan una cadena des d'aquí a la frontera.
3: Sí, la vaig veure.
0: Jo hi era.
3: Una part del poble de Catalunya.
1: Aquesta gent, Narcís,
3: de parlar dels pobles,
1: aquesta gent no s'ha endut un euro del sector
3: aquesta
1: públic.
3: Aquesta gent no, home, el pobre que va anar allà, això, per suposat que no, aquest home va enganyat. Però els que han fomentat tot això ho han fet amb caler públic. Però si és la cosa que no cal.
1: No cal,
3: i a més ha sigut tu.
1: No, aquest és la...
3: I han viscut els periodistes, tots s'hi han enxufat, els economistes,
1: aquest és
3: el
1: problema de fons
3: aquí
1: del judici a Madrid del Suprem, no? I del Tribunal de Comptes, de que han intentat apuntar en el moviment independentista que s'han nodrit de diner públic.
3: Sí.
1: En un país en què tothom té una connexió
2: però,
1: al diner públic,
2: no.
1: Però jo sóc del sector liberal, del sector autònom d'aquest país, que tot m'ho he pagat, tot.
2: Molt bé, no ho compliquem tant. A veure, portem 3 anys, 3 o 4, parlant de la vivenda, de la falta de vivenda, no sé què. Molt bé. Allí el que em fa ràbia és els que surten, aquests polítics d'alto o copete que surten a la palestra... 5.000 milions per la vivenda, 9.000 milions per la vivenda, farem 50.000 pisos, farem això, farem... En 3 anys, aquí a la nostra comarca de l'Alt Empordà, algú sap que hi hagi una grua fent pisos?
0: Però la qüestió és que no s'han fet les coses.
3: Sembla que s'està activant una mica. que abans no estava activat, sembla.
1: M'agrada el
3: sembla.
1: Com utilitza, sembla.
3: Sí, sembla, sembla. Després falten els calés, però vull dir que sembla...
0: No, ho diuen sembla que està utilitzant el condicional. Hi ha... Està utilitzant el condicional.
1: A Catalunya, com... Narcís, perdona'm, hi ha dos models. El barceloní, en el qual tenim aquesta gran política que es diu el Biac i l'alcaldessa sí. no sé què, i allà parlen i estan demanant que l'Illa faci formulacions. I ara invertirem 50.000 milions. I tu dius, bueno, collons, on? On? On,
5: la trampa està en el temps, l'any 2060.
1: Jo l'habitatge, jo el veig amb el meu fill,
3: com el tren orbital,
1: que n'està buscant i, que, i no vol acabar anant i acabarà anant-hi en el banc perquè parlin d'un préstec. Tot això va així. No hi ha
3: inversió. Jo tinc una nena de 30 anys que també tira un pont.
1: No hi ha inversió en habitatge, no?
3: Ni hi ha hagut.
1: I els ajuntaments viuen a l'inòpia, no?
0: Bueno, els ajuntaments... No se'ls hi pot carregar als ajuntaments la responsabilitat.
3: Se'ls hi carrega molta cosa, els ajuntaments.
1: En canvi, obrirem la televisió i sentirem el CIT, l'Albiac, que han pactat amb l'Illa, que no sé què han de fer habitatge. Molt bé, no? Molt bé, fantàstic. On? A la comarca de l'Empordà, on?
3: No, per la comarca... Les comarques totes estan abandonades i ens atenen, pues, això com sí. el cortijo del senyorito, perquè sí, tenim... aquí per venir a Cadaqués, bones sí, festes, tenim... anar a Puigcerdà, aquí ens ho passem molt
1: tenim,
3: bé.
1: Tenim Consell Comarcal, sí. tenim diputacions, tenim sí, ajuntament... Això... I què fan? Res.
3: Però... ens afotaran molins per tots costats, a l'Albera, ens afotaran més molins davant de la badia, bueno, la badia de Roses, sí. que és una de les 60 badies més boniques del món.
2: Molins, perdoneu-me, molins i camps solars, que dius, home, si fem 10 anys enrere i agafem tots els camps solars i tots els molins que hi ha a Espanya ara, resulta que, bueno, han crescut com bolets. Però això, a la factura del ciutadà...
0: No s'ha notat.
2: No s'ha notat. Jo pago la llum més cara cada dia, i tu, i l'altre. Les elèctriques surten, aquest any hem guanyat no sé quants, mils de milions... Escolta'm, d'aquesta... O sigui, està molt bé. Si tu t'ho mires des de la vessant aquesta del progressisme, la vessant de cuidar la natura, del nostre medi ambient, molt bé, camps solars, energies renovables, res de tenir fàbriques de gas fent llum, ni de petroli, ni de gasoil, ni no, molt bé, però la nostra factura no de què serveix això dels camps solars?
1: No ha canviat en res.
2: Perquè els calés a la butxaca.
0: No, però també canviat. És important cuidar el planeta, perquè si no...
3: Tot ha de tenir, tot ha de tenir una mesura amb les coses. Tot ha de tenir un terme mig, una...
0: Xavi, què t'has apuntat? A veure.
4: Me surten preguntes, no? Jo estava pensant...
0: Com no? Qui té... Més que respostes, preguntes,
4: no,
0: sempre.
4: No, però qui té la culpa de l'educació en aquest país que hi hagi...
0: Home, en principi...
3: Els legisladors.
0: El primer culpable som... la societat en si, no? I els legisladors, que la societat en si que és qui ha escollit aquests legisladors,
4: i
0: no?
4: I després una altra cosa, ara estàveu dient això, jo penso que l'ecologia ens surt cara.
0: Ens surt cara?
4: Surt cara, no? L'ecologia, no penseu que l'ecologia surt cara?
3: Que li diguin al millor de vehicles que no podrà entre ells el meu ni entrar a Barcelona. És que aquí sempre rep el més pobre. Clar. Sempre rep el més pobre. Clar.
4: I després
3: i serem abans, molt ecològics abans, però
0: clar, sí. contaminar però hauria després, de sortir més car sí, que
3: tenim,
0: les coses
3: tenim els veïns
0: no?
3: del sud que fan barbaritats i guerres per tots costats, que contaminen, que les bales porten urani, el fums que hi ha en tant de camps de petroli
4: i després això de qui té culpa de l'educació, és que no ho sé. No tinc
1: idea. Una part la tenim
0: nosaltres,
1: la societat, que no
0: els que estem aquí a la taula.
1: Sí, però exacte, jo però em sento responsable
4: aquí vam parlar, una vegada amb en Narcís t'ho pot dir, el problema que hi havia aquí a Catalunya amb l'educació, te'n recordes?
3: Allò de la Gaia i tot això.
0: Exacte, la de Gaia, sí.
4: Exacte. I aquí tenien un problema. Vull dir, i també es va parlar aquí que l'educació no pot estar dominada per polítics, perquè no funciona.
3: Per ideòlegs,
4: perquè no funciona. I això és un fet i se segueix fent.
0: Però és que el problema és que l'educació s'està utilitzant, o s'ha utilitzat durant molt de temps, com a eina política.
3: Sempre.
0: I s'ha parlat molt de l'adoctrinament i de no sé què.
4: Bueno, però també,
0: i potser s'hauria d'haver parlat de...
4: però també es parla, però també està de l'educació, però és que tu ara, per exemple, vas al és que sempre són els mateixos temes, vas a l'hospital i t'agafa un metge que ha tingut una guàrdia de 24-26 hores i te diu, escolti'm, tu vas anar allà, m'he torcit el peu, i dius, escolti'm, jo m'he torcit el peu, i el primer que te dirà el metge és, vols que t'agafi jo, que he fet una guàrdia de 24-26 hores, o vols que t'agafi una persona que acaba de començar avui? Tu què diràs?
2: No, no t'ho diuen,
4: de tota la vida. Però això t'ho dic, que això...
0: Que si t'ha dit el seu torn, t'han d'atendre, no?
4: Exacte, però clar, és això. Vull dir, clar, nosaltres parlem de l'educació, vale? I sanitat, i ara d'aquí poc pues, hi haurà totes les vagues d'avions, transport, trens, etc. Bueno, i jo ho dic, i ho tinc aquí, i podem, el jefe m'estira les orelles, que no ens tirem a fora la vaga de turistes, o sigui, restaurants, hotels, perquè aquí dieu,
2: són privats,
4: aquí no,
2: home,
4: són.
2: Aquests no fan vaga, aquests no fan vaga.
4: No fan vaga perquè estem collats, clar. Ja us ho dic jo, estem collats, i no podem fer vaga. Això és així, és un fet. Ara, jo no estic, o sigui, jo no estic a favor ni en contra, i estic molt bé on estic, i cap problema, però ara imagineu, en un món imaginari, que turisme surti tot a fer vaga,
0: sí,
4: els mesos,
0: el sector de l'hostaleria,
4: els mesos juny, juliol i agost. Val?
3: Els treballadors estan totalment desunits.
4: Pues ja està, és que és això.
0: Antoni apuntava alguna cosa.
5: Sí, no, jo dic que és que els polítics que tenim i els partits que tenim són masells. Perquè es barallen, i ho he dit moltes vegades i ho tornaré a repetir una vegada més, es barallen per un pressupost. Perquè en lloc de 10 que siguin 12, que siguin... Després els executen 3 i el pròxim pressupost el tornen a votar. Jo a mi em sembla que si jo m'abarallo amb tu perquè fem un pressupost i que en lloc de 10 me n'hi posis 12, si després no em compleixes et diré, escolta, Xavi, vés a buscar el vots amb allà on vulguis, però a mi no.
3: Però el primer que faran amb aquest pressupost serà la pujada de sou.
4: Ah,
3: perquè l'Illa se puja 10.000 euros al mes, els consellers
5: a tu et pujaran la jubilació,
3: sí, bueno, puja, però...
5: pujaran 3 euros que tindràs per fer un cafè més al mes.
4: No,
3: ja veurem.
4: Si costa 2,20 euros, ja està.
3: Jo vaig veure farà uns anys a Suïssa que es van proposar, que jo segueixo i tinc amics, van proposar pujar-se el sou a Suïssa, una pujada general, com ells voten. Van votar que no, perquè
0: la ciutadania.
3: La ciutadania va votar que no, perquè per la inflació, perquè ja anem bé, perquè... Una pujada de sou.
0: Però només dels polítics o
3: no, general? No, de la gent, una pujada
0: general,
3: del salari mínim.
0: Salari mínim
3: una pujada així general.
4: Una idea, ara sortim tothom i fem una votació a veure si ens pugen els sous. Estaria bé, no?
0: Jo crec que la patronal no hi estaria d'acord.
5: Si pugen els sous a tothom... Si pugen els sous a tothom, serà com si no haguessin... Perquè tots s'encarinàvem igual.
0: Exacte.
5: Estarem allà mateix.
3: Per això els suïssos degueren pensar, val més deixar-ho com està.
1: Ja. Yeah.
3: Que ja en tenim prou.
0: El que passa és que aquí els preus han pujat, però els sous no.
4: No, clar.
0: I hi ha una diferència, que això se'n diu inflació, no? La diferència...
5: Aquí es practica allò de que augmenten la gasolina avui i ahir ja te l'han augmentada en el sortidor. Mm. I quan diuen, no, ara ha baixat la gasolina, tu... al cap d'un mes encara no te l'han baixat.
4: Però Mercè, per què vols que te pugin el sou? Si vas al mercat i et costa 3-4 euros una dotzena d'ous, per què te vols que te pugin el sou? Perquè te pugin els ous un altre cop.
3: I la fruita està més... Jo vaig a comprar sempre. La fruita està més cara que les gambes. Jo dic, però si els nespres valen a 7 euros el quilo. Abans era... que els teníem en els horts i ens els menjaven perquè estaven perquè allà, eren. Sí, però...
4: I tu
3: 7 euros.
4: Tu surts a fora i veus la gent el que està comprant cada dia. Veus el que està comprant cada dia, com s'ho fan, què fan, com s'alimenten. Tenen la sort de ser tres persones,
0: però... És que potser això ens portarà conseqüències a llarg termini, vull dir, perquè potser com ens estem alimentant ara, perquè tenim els recursos que tenim econòmics i comprem el que podem comprar amb els preus als que estan, potser això revertirà o fomentarà unes malalties o unes despeses més grans en sanitat en un futur.
3: Que s'abandoni la dieta mediterrània.
4: Ja. Hòstia, no. Sí?
3: Pot fomentar-ho, perquè La dieta mediterrània és variada, verdures, tot està caríssim, peix, no, peix, no val més ni mirar-ho.
2: No volia confessar-ho perquè després posareu cara d'enveja i us sentarà malament, però
6: tens caviar?
2: ahir vaig menjar peix. Haig de confessar-ho.
3: Hòstia, quina sort.
2: Quina sardines? Sort,
3: paga doble.
6: Sardines, turbó, rap?
2: No sé, sardines. El peix avui en dia és un article de luxe.
3: Sí.
2: Està claríssim. Tu vas al supermercat i compres peix, llavors hi ha les caixes normals, aquelles que es cobren soles, i ara als supermercats posaran unes caixes VIP.
5: Saps si com allò dels licors peix, que els tenen lligats? Doncs el peix el lligaran també igual per ara se'ls importa.
6: Tu vas al súper, no tens la peixateria, no la tens, la comencen a treure i te comencen a posar lineals.
0: Sí.
6: Vull dir, jo tancat, no pots demanar la peça sencera. Si demanes la peça sencera, no heu vist unes alarmes? Que s'engeguen unes alarmes. Jo vull un salmó sencer, s'engeguen alarmes. No? Aquest tio està boig. Per què vols un salmó sencer? No, és que jo trec molta... No, tu has d'anar lineal.
3: Sí,
6: no m'estàs dient, no, tu aquí a pagar el doble
3: a la menjadora.
6: Exacte.
3: La gallina.
6: Us el recordeu els músculs quan anava a comprar la bosseta de músculs? Ara us la venen tota neta. Què és això? Quina merda és aquesta? No, jo vull músculs de tota la vida.
3: Jo vaig a comprar cada dia, sempre he anat a comprar des de molt petit, i les lluces farà 6 anys anaven a 5 o 6 euros al quilo, ara van a 16, 20
6: netes, netes?
3: Perquè no, normals en netejaran, diria.
2: Segons un estudi que es publicava ahir, els supermercats, fent això de que tot el peix vagi envasat en lloc de la peixateria, guanyen un 35% més.
0: I això que genera un residu...
2: Això, imagineu-vos una cadena de supermercats de tot Espanya que a cada supermercat té 3-4 peixateres.
0: Clar.
2: Multipliqueu per 300 supermercats, ara, tregueu aquests sous... Perquè ells tenen una fàbrica que el peix surt allà tot envasat i van repartint.
6: Vale,
2: el benefici és d'un 35%.
6: Afegiré una cosa que diu en Toni.
0: I les safates de Port Expan i el plàstic que generes, això no es compta.
6: Un moment. Una marca important de supermercats, no la diré la marca. Tot envas al súper, aquí Figueres en trobes. I abans, i això t'ho pot dir en Toni que ho sap, quan hi ha una pujada de productes, el que fa és, se canvia etiquetes i es posen etiquetes noves i es posa el número del producte, ¿vale? Aquesta empresa el que ha fet és canviar-ho tot electrònic. Això m'explico que, si tu per exemple vas a aquest supermercat, tu tens totes les targetes de preus, totes electròniques, no tens res en paper, tot és electrònic. I si te fixes a la taulada, tens tot ple de càmeres. Això que vol dir, si tu vas amb el mòbil i ja el mòbil automàticament se't dispara per al preu que tu vulguis fer i a més et diu 2x1. El teu mòbil, cosa privada, se't dispara. Llavors, què passa? Passa que aquesta empresa, que és el que diem nosaltres, que és el que deia en Toni, avui el préssec està a un preu, demà el préssec està a un altre peu. Una persona amb un ditet fa així, clac, i et canvia tots els preus de tot el que tu vas a comprar. Qüestió d'un dia. Això és factible, hi ha un supermercat, no li de la marca perquè no m'interessa, sortiu fora i ho mireu. És així, i tu te canvien el producte com volen.
0: Sí, està clar.
6: O sigui que, més clar l'aigua.
0: Que ens manipulen
6: i això és una petita cosa.
2: Xavi,
6: una petita.
2: No és tan difícil. Si jo imagina que sóc el de Telefònica, anem a posar.
6: Uah, Telefònica,
2: hi ha moltes marques
6: de telèfon
2: i cobren, no és només, diguem Telefònica, per dir que sóc el que cobro los telèfonos mòbils, la telefonia i tot això. Tinc 4 milions de clients i els hi pujo 32 cèntims a la factura tots. Tu penses que els clients, nosaltres, no, els paganos, mirem a la factura si hi ha 32 cèntims de més?
0: Però per ells és molts de diners.
2: Però per ells, ara multiplica això per 4 milions.
0: Clar.
2: Mira si és fàcil guanyar diners.
6: Me quedo amb una paraula que ha dit Antoni, que és paganos.
0: Sí.
6: Me la quedo,
0: Paganos. Me la quedo. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i anem a altres temes. Va, vinga, fins ara.
7: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
8: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
11: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
12: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
11: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
12: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
13: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
14: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
13: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
14: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
13: Més informació i inscripcions a Figueres. Figueres.lasalle.cat

0: Cicultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Aquí en Xavi Esteve m'està renyant.
4: No prendrà mai.
3: Alimentari.
4: Gràcies. Netes de donos, per l'amor de Déu. Un sàndwich. A Sants, un sàndwich. No hi ha màquines espenedores de sàndwich. Sàndwich?
3: No.
4: Com que no?
3: No hi ha màquines espenedores. Sants està en obres. Tu saps que està tot tancat.
4: Encara està en obres?
3: Potes en l'aire.
4: Però si això triga més que la Sagrada Família. Hòstia, en sèrio?
3: Sí.
4: Home, per favor, no.
5: Se suposava que primer caprien la Sagrera,
6: sí,
5: i després farien Sants, però no, la Sagrera continua estant empantanegada.
4: També?
5: I ara estan fent Sants també empantanegat.
4: Per això tots els xaves venen aquí. Se'n van tothom i venen aquí i tenim problemes, carreteres col·lapsades, que d'aquest ja no s'ha muntat posar la gent, en Pura Brava ja estan fent submarinos, vull dir, clar, això no,
6: que no.
4: No tira.
3: Bueno, mentre s'està arreglant Barcelona, es podria emportar.
6: Que no ens deixen anar els del país.
4: Exacte.
6: No ens deixen anar al cap de Creus, no ens deixen anar enlloc.
4: I sabran que tenen una etiqueta aquí darrere que diuen, això és del país o no? Quiet aquí, no et moguis. No, és que jo soc del país, no.
3: El cap de Creus és mentida, perquè en Josep Maria Bartolomé dilluns ens va explicar que havia anat al cap de Creus.
6: Ens aprenen per salvatge.
4: És un afortunat si va anar-hi al cap de Creus.
3: Ajuntant cotxes.
7: Expliquem-ho. Va anar al restaurant. Si vas al restaurant, pots anar-hi perquè truques, dones la matrícula, això sí, et fan anar cada cotxe, 4 o 5 persones,
3: sí,
7: no
3: ple.
7: Pots anar tot sol amb el cotxe, els cotxes plens, i pots anar a menjar al restaurant, però és una matrícula.
4: Hòstia,
7: però si vols allò...
3: Anar a passejar,
7: això és una altra cosa.
4: Això hauràs de fer un tiquet. Hem d'agafar tiquet per anar a passejar.
8: I això arribarà per bou, eh? No podràs anar a la platja ni podràs anar enlloc.
4: Que no tinguis que pagar les platges.
8: També pot, perquè
4: que no tinguis
8: aigua,
4: que pagar les platges.
8: Aigua blava...
4: Aigua blava,
8: has de... Bueno, creus si pot anar.
3: Jo que volia parlar de la UCO. Home, que estan investigant a Ferraz. Té a veure amb el cas Zapatero, això?
4: Hòstia, i semblava tonto un Zapatero, eh? Jo el veia i dic, hòstia, quin tio que bé que parla.
9: Però no us hi fixeu, que com entomem... Hòstia.
3: La corrupció acaba sortint... Sí. Anys després de que aquella persona hagi tocat poder, i en un moment també interessat,
9: surt quan fas nosa. Però és que ja donem per fet, perquè han sortit unes notícies a la televisió,
3: donem per fet que és culpable.
9: Que és culpable. I això jo no... acaba de presentar-se a Colera i a llançar uns panels del Memorial Democràtic, al meu sector. Explicant que hi havia una forma de passatge per la frontera de gent que venia d'estat català. Bueno, això és ho treuen d'un llibre d'unes memòries de Martínez, però no sabem quan surten de França qui organitzava això, com es relacionava amb els governs democràtics d'Europa, no en sabem res, però sabem que Colliure es trobaven allà, agafaven un camí, atravessaven la frontera i anaven fins a Llançà. I a partir d'aquest moment tampoc en sabem res, no? Sabem que alguns aviadors, etcètera, anaven al consulat britànic, però no s'ha estudiat. I en el món britànic hi ha arxius que s'haurien d'investigar, i arxius de l'exèrcit britànic que també s'haurien d'investigar.
6: Per això funcionava. Perquè
9: sí,
6: què vull dir?
9: Que, ho dic com a historiador, en aquest sentit, el dèficit, i adonem per fet que això... Quantes vegades vam passar la frontera?

0: se sap, no? Però sabem que això ja és una cosa... Vull dir, aquí passa el mateix. Surt a la televisió, han sortit uns collars, i no sabem aquests collars si són de l'àvia, si són d'un jeque...
1: Unes joies.
0: Sí, que no sé què, o si és bisuteria, tampoc sabem si és bisuteria, però és igual, ja donem per fet que aquí hi ha un marró, no?
2: Sí, i sobretot destacar una cosa, que si és una investigació de la Guàrdia Civil, encara el Guàrdia Civil està obrint la caixa...
1: Que ja s'està publicant els diaris.
2: Ja s'està publicant els diaris.
0: Però jo poso home,
2: jo això Civil, no ho entenc,
0: no és...
2: tu.
0: No és un cos neutre i a por ellos era un...
3: Cap cos és neutre.
1: No.
0: La Guàrdia Civil no és...
1: És que la neutralitat no existeix.
2: Dona la impressió, perdoneu, dona la impressió de que el jutge, per estar fent tot el seguiment, té un pilot de diaris així. O sigui, no té folis que algú ha escrit no, o la Guàrdia Civil ja ha passat un informe, no. Té una pila de diaris, lo que diario, el no sé què, l'altre, la Vanguardia, el que sigui. Una pila de diaris i la instrucció del cas va a base de lo que publica la premsa, perquè en sap més la premsa, en saben més els de la premsa que no tots els que estan investigant.
0: No, nosaltres ja hem fet sentència. No, és estrany que no li hagin dit quan des de presó...
1: Se'n diu judici mediàtic.
0: Sí, ja està, ja ho hem... Això no pot ser, això no pot ser. Al segle XIX hi havia una sentència i deien, aquest senyor ha estat condemnat a una multa de 50.000 pessetes, no sé què, per tal, i publiquis la sentència, deia, publiquis. I aleshores aquella sentència es feia públic. En Manel de la plaça s'ha fotut a la butxaca 50.000 del rector, no sé què, i es publicava aquella sentència. Ara ja no cal. No cal publicar la sentència, ja l'hem feta. I, bueno, i aquests llops del PP ara estan literalment trempant, no? Aquí, ja els atenem, ja a por ellos...
3: Però tot és igual.
0: Bueno,
3: doncs
0: pues és lamentable.
3: És lamentable.
0: No? Lamentable.
3: La primera cosa que és lamentable, que se filtrin els judicis. Sí, jo sí. Això ho trobo absolutament
4: però sí,
3: quan
4: lamentable. La Guàrdia Civil o la policia va a escorcollar un lloc, i ja hi ha els reporters que estan esperant que arribin,
0: clar,
4: perquè ja ho saben. Llavors,
3: per això, però és lamentable del tot, perquè
0: sí.
3: No sé, hi ha el secret sumarial, hi ha tot... No pot saber el que...
0: Sí. El poder judicial...
2: Entra la policia a Ferraz i abans que arribi la policia ja estan totes les càmeres de televisió allà.
0: No. El Consell General del Poder Judicial no té elements d'investigació propis. No els té. O sigui, els jutges no saben investigar. I com que no saben investigar, deleguen aquesta feina a la Guàrdia Civil, que tota la vida ho ha fet. I, ho ha fet judicial, fantàsticament bé.
3: O els Mossos aquí a Catalunya ho feien també.
0: Els Mossos encara són diferents, ja acabaran caiguent també, no? Però encara són diferents, sí. Però la Guàrdia Civil, els informes de la Guàrdia Civil, pues no, pues no. I després amb això jutgem, bueno, no ho sé, jo tinc la...
1: Però clar, si ja desagredites el cos que investiga, ja podem apagar, no? Perquè...
0: Home, jo no ho dic jo, el senyor Pallín, que ha sigut
3: Martín Pallín.
0: El Martín Pallín aquest, que ha estat un... d'això, un investigador en aquest sentit, doncs quan surt aquí queda, pobre home, queda flipa, no?, de veure com s'estan portant.
2: No, però jo vaig més enllà i és allò de dir a la ciutadania, a la gent de peu, els això, després diuen polític i lladre, va a la mateixa frase, no? Sembla que tots els polítics són lladres, perquè és que diu no, home, no es pot fer així, perquè però és que us ho esteu guanyant vosaltres.
3: Això,
2: és que cada dia surt un.
3: Això ara, és com la dona del César.
0: Però ara mireu una...
3: No solament no ho ha de ser. És que ho ha de semblar que no ho és.
0: Mireu una cosa, jo a casa no hi he hagut mai de joies en aquest sentit. Ara, a quantes cases d'aquest país l'àvia deu tenir un collar que ve de la besàvia, no sé què... Tot això hauríem de posar-ho a la declaració de la renda com a patrimoni.
3: Calla, que t'ho faran posar.
0: Ah, bueno,
3: tot el que t'hi deies aquesta
0: on
3: gent.
0: On hem d'arribar, no?
3: no t'arribarem.
0: Jo que tinc una medalla del meu avi del mèrit de no sé què, del Guàrdia Civil castrat, no sé què.
2: Sense declarar?
0: Sense declarar,
2: culpable, sí, culpable. Sí.
4: I després es queixa de que no hi ha habitatge.
1: Ara. Habitatges que es podrien fer amb aquesta medalla, a veure.
0: Sí, una medalla de l'avi. I ara, clar, l'hauré de declarar, no?
2: No. No, el problema és aquest. El problema és que ara ha sortit el cas Zapatero. Quan governi el PP, després sortiran casos del
0: socialitzem,
2: PP.
0: Socialitzem.
2: O sigui, ja és normal.
0: Socialitzem, sí, el mètode d'investigar.
2: Sí, no, és normal que els polítics siguin lladres i fiquin la mà a la butxaca. És normal que les elèctriques i això en robin, per dir-ho així. És normal que les petroleres en robin. És tot normal, és tot normal. Nosaltres només hem vingut aquí a pagar. Som paganos.
1: Que ho hem normalitzat com a societat, de que això sigui el normal.
2: No arribem a final de mes, no podem menjar peix, però és normal.
0: Tenim una llei, vosaltres que sou tots de l'olla, de l'administració, que tota aquesta informació és pública, i hi ha una llei de transparència.
2: Res, bueno, impossible.
0: Jo l'he practicat, m'he anat al meu ajuntament, i dic, escolti, vull saber el que cobren determinats gent de l'administració. Ah, no. Jo li puc donar el nivell, el càrrec, però la persona no, perquè hi ha una llei...
1: De protecció de dades.
0: De protecció de dades, i el que cobra tal persona no li puc donar, perquè se li... Ah, molt bé, fantàstic. I aleshores nosaltres, ciutadans, no sabem el que cobra determinada gent, que aniria bé, perquè podríem valorar si això està
2: tothom
0: bé.
2: S'apuntaria, vols dir, a voler aquell càrrec, no? De lo que cobren,
0: què
2: no?
0: Has de fer en aquest país de la doble moral? Com que tens experiència, vas pel darrere, saps que això és en Jordi Coté, vas per la porta de darrere, escolta, Jordi, m'hauries de fer un favor, perquè no em dius el que cobra el cap de la policia local, per exemple, no? Que és apassionant aquest tema. I aleshores t'obre l'ordenador i te l'ensenya. Home, no.
3: Pensa que els polítics tenen un privilegi molt gran, que és posar-se el sou.
0: Sí, tant.
3: Decideix fins i tot l'alcalde, els regidors, què cobrem? Cosa que és un privilegi. I ara per què?
1: Això hauria d'estar estipulat per llei, igual que els treballadors, no?
3: Però com hi ha hagut tant de robatoris...
0: No ho està encara per llei.
3: Bueno,
2: sí. Hi ha un baremo. Per habitants. Per habitants.
3: Sempre te posaràs el més alt, però bueno, aproximadament. El més alt no, perquè dirien alguna cosa. Però jo sé que hi havia puestos a Canàries, pobles, que potser tenien 1.000 persones i l'alcalde es va fotre un sou de 10.000 euros al mes. Perquè, bueno, mira, ja aquí sóc, ja que me'l poso jo...
1: Clar, que no hauria de ser així, no? Tu has
3: Això es va parar,
0: em penso que era a Boadella.
3: A Boadella,
0: hi va haver un...
3: També un cas així, molt graciós, sí.
0: Perquè l'alcalde, de Can Mai Plou, doncs va veure la reforma d'en Mariano Rajoy sobre l'ERSAL i els baremos, un cinc, esclar, aquell alcalde de cop i volta va veure que, d'acord amb l'ERSAL, podia cobrar 3.000.
3: Sí, 3.000, o 2.500, 3.000.
0: Això és collonut, no? Jo m'hi apunto d'aquí.
3: Sí.
0: Home.
2: I després vosaltres, quan l'alcalde té un sou bo i viu molt bé i té dos o tres regidors més que tenen dedicació exclusiva, que viu molt bé, que treballen pel poble o que sigui, però que cobren molt bé i tal, tu després us estranya que pactin amb el dimoni per conservar la cadira? Us estranya que pactin amb qui sigui per conservar la cadira? Doncs no.
3: Tens els pressupostos és una prova d'això.
1: Però, clar, això...
3: Els actuals, els que s'estan fent ara.
1: Això el que fa és desacreditar la política i posar tothom al mateix sac. Jo m'agradaria pensar que hi ha gent que realment doncs ho fa perquè estima el seu poble i vol que el seu poble
3: poc
1: millori.
3: Duraran poc, que els diguin aquests dos regidors de Ripoll.
2: Sí, del PSC,
1: De fet, ahir va haver un pla de fet, ahir va haver-hi el plenari.
0: Van i parlen en castellà i diu, escolti, aquí la llengua nacional és el català, ja ho saben. He demanat a l'escola d'adults i m'han dit que encara hi ha plaça per aprendre català, i jo crec que el que han de fer vostès és apuntar-se a l'escola d'adults.
3: A veure, me refereixo que el fet ètic de que una persona que és del poble i sap les necessitats que hi ha, que voti d'acord només perquè la cosa funcioni, com suposo jo que deguem fer els companys socialistes, pues és normalíssim, però això no agrada a qui mana, i foten dos paracaigudistes allà que no hi tenen res a veure amb el poble.
2: Ho veig molt malament, el que ha fet dona una imatge del partit mateix, perquè jo crec, jo crec que els regidors del poble, els que es presenten no, a les eleccions del poble, són del poble i saben, i sí que pacten coses estranyes, però estàs pactant amb el veí del poble.
1: Però al cap i a la fi, mira, jo hi parlava amb uns veïns, i la tarda parlàvem una mica d'això, no? De les municipals, i dels pactes, dius que a vegades quines sigles, quines combinacions de sigles tan estranyes, i dius, bueno, és que potser no pesa les sigles, tu saps aquella persona, i penses, hòstia, aquesta persona pot entendre's per treballar amb aquesta altra, però clar, podem amb aquell altre que les sigles li casarien més bé, no hi treballaria tan bé.
3: I són gent que més a pobles que tu coneixes.
1: Exacte.
3: I tu pots portar-te molt bé amb una persona que sigui del PP, de Ciutadans, d'Esquerra, de lo que sigui, de la CUP, si aquella persona... No,
1: bueno, a mi veus, avui m'agradaria que estés aquí la Rebeca López, que és companya d'aquí dels dimecres, a la tertúlia, que bueno, per temes de feina i així no pot venir, però que seria un exemple d'això que esteu dient, no? Ella està a govern aquí, i ella és de Ciutadans, i estan governant amb Junts i amb PSC. I jo els he vist treballar plegats, i no tenen cap problema. No. És més, es fan broma. Ai, perquè Puigdemont, i es fan broma,
3: I és el que dèiem tu i jo l'altre dia, perquè no pot haver-hi, en un cas de molta complicació, un govern com Alemanya.
1: Exacte,
3: perquè, aquí vam tenir nosaltres una crisi bestial el 2008, que n'hem tingut un grapat, fer un partit amb gent, amb gent que grava...
2: Pacte PP-PSOE.
1: Sí.
2: Per evitar que el Vox...
0: Perquè no es poden posar d'acord, no?
1: Perquè el PP s'estima més pactar amb Vox, no?
0: A França, el 36, Leon Blum fa una llei d'habitatges de l'UM municipal. Molt bé.
3: I no se toca. No s'ha tocat mai.
0: És una llei d'esquerres, ideològicament està enquadrada. Al cap d'un temps, després de la guerra, va pujar en De Gaulle, i va posar ministres comunistes, a més. En De Gaulle no va anul·lar aquella llei, no? Sinó que allò va continuar.
1: Aquí això, no funcionem com França, està claríssim.
0: No, però això aquí hauria de passar, no?
4: Ens preguntem qui controla el controlador.
1: Molt bona reflexió i molt bona pregunta per fer-nos ara que acabem la tertúlia.
2: La frase més utilitzada en política, recordeu que és "que hay de lo mío".
1: I amb aquestes frases ho deixem aquí, perquè aneu pensant durant tot el dia, però tornarem demà dijous amb més tertúlia aquí a Ràdio Vilafant, amb el suport de gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
3: ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España? Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
4: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
2: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
1: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.
1: En 24 horas fuimos un polvo.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Molt bones, ja hi tornem una setmana més. Ja han passat 7 dies i sembla que no, però és que sí. I com sempre, des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, tot preparat per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. Com fem cada setmana, un petit abans de lo que és la repassada de la llista del Top 30 que fem el dimecres al vespre, d'ans a les 9 i fins a les 11. I com sempre, comencem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat intensiva, la Becky G, el seu tracks nou s'anomena Epa.

Nou track de la Becky G, eh? Que així us diu APA. Epa! En la mateixa línia, Tu Hamel, seu nou track, My Mind.

d'això se'n diu All the Time. Silei, The Smokers, John Smith. I deixem pas a la novetat de Avalon Roxton, Talking.

0: Les novetats de la setmana. John Submit, Chainsmokers, Avalon Roxton, que és la que sona, i tu, Hamo, acompanyat del track de la Becky G. Les novetats de la setmana aquí a Vilafant FM. I de les novetats de la setmana passem a repassar les 10 primeres posicions de la llista.
1: Número 10.
0: Maria Becerra. Aquest és el seu track, Qué ganas de comerte, des del lloc número 10.

0: Molt bona proposta musical que aquesta setmana ocupa el lloc número 9, tercera setmana a la llista, pujant des del 16 i ens deixa les portes del 8.
1: Número 8
0: és Johnson Midi Fate, Chica 305.

0: El sol sale si vos querés. La proposta de Ulises Bueno, que ens acompanya ara mateix des del lloc número 7 i l'acompanya la Tini.
1: Número 7.
0: Dos amantes.

0: Saman Destini i Ulises Bueno.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Número 6.

0: Forever, Forever, tu Cantel, la nova proposta musical que sona de Marc Orts i Ñengo Flow. Vinga, som-hi, un lloc més en l'aire.
1: Número 3.
0: Canviaré.

0: La proposta de Luis Fonsi i Fei ens acompanya al lloc número 3, 15 setmanes a la llista, i repeteix la mateixa posició que fa una setmaneta. Exactament igual que el lloc número 2 de la llista.
1: Número 2.
0: És per un pendejo que las cosas no cambian. Manuel Turizo.

0: I és el moment d'escoltar el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana,
0: que és Quevedo, Ni Borracho.

Ai, ai, ai, el nostre número 1 de la setmana torna a ser, i torna a ser Quevedo, amb el Ni Borratxo, desena setmana a la llista del Top 30. I amb el nostre número 1 marxem. Recorda, t'espero el dimecres, d'ençà les 9 fins a les 11. Repassarem la llista completa del 30 fins a l'1, sense cap mena d'interrupció, perquè gaudeixis al 100% de la millor música des d'aquí, des de la sintonia de la ràdio, des de Vilafant FM. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passió, family!

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: És un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en Paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres al 107.3 de la FM.

0: la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Arrenca una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest dimecres 27 de maig del 2026 desmantellen una plantació de marihuana a Vilafant i detenen dues persones. Figueres manté el lloguer més baix dels municipis tensionats gironins, però perd gairebé la meitat dels contractes. Figueres torna a sortir al carrer contra la violència masclista i reclama protecció real per a les víctimes. La gala dels amos de l'àrea premiarà 18 futbolistes de futbol comarcal el proper 11 de juny. La Guàrdia Urbana de Figueres ja ha requisat 64 patinets elèctrics aquest 2026. Més de 400 alumnes omplen la Rambla de Figueres per reivindicar la sardana i la cultura popular. I tancarem amb l'edició d'aquest informatiu, doncs, fent un cop d'ull a la previsió del temps, una informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 43 i 45 anys després de desmantellar una plantació de marihuana en un domicili de Vilafant. L'operació es va fer el passat 21 de maig arran d'una investigació per un possible cultiu il·legal i frau elèctric. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar 210 plantes de marihuana i uns 4 quilos i mig de cabdells secs penjats per assecar. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor superior als 8.000 euros. La policia també va intervenir material utilitzat pel cultiu, com plafons de llum, ventiladors, aire condicionat, extractors i una balança de precisió. A més, tècnics de la companyia elèctrica van detectar una connexió fraudulenta a la xarxa que alimentava directament la plantació sense passar pel comptador. Els dos detinguts estan acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fruit elèctric i ja han passat a disposició judicial.
4: Figueres continua tenint el preu mitjà de lloguer més baix entre els municipis gironins amb el mercat de l'habitatge tensionat, però també registra una forta caiguda dels contractes disponibles. Segons un estudi del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, el lloguer mitjà a la ciutat és actualment de 580 euros mensuals, un 37,5 més que l'any 2016. Tot i això, el nombre de contractes de lloguer ha disminuït un 43% en menys d'una dècada. Els agents immobiliaris atribueixen aquesta situació a la manca d'oferta, la poca construcció d'habitatge nou i la reducció de pisos disponibles al mercat. L'informe també destaca que Figueres ha tingut un creixement de població sostingut amb més de 400 nous empadronats anuals de mitjana, mentre que la construcció d'habitatges continua sent molt baixa. De fet, el 2023 només es van iniciar dos habitatges nous a la ciutat. Els API alerten que l'atenció del mercat immobiliari no depèn només dels preus, sinó també de la manca d'habitatge disponible i de la dificultat creixent per trobar pisos de lloguer.
5: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per condemnar el crim masclista de la setmana passada i reclamar responsabilitats davant les falles del sistema de protecció. L'acte, convocat per col·lectius feministes i entitats socials de l'Alt Empordà, ha convertit l'espai on va ser assassinada la víctima en un punt de dol, denúncia i reivindicació. Durant la lectura del manifest, les convocants han denunciat que el sistema arriba tard i han criticat que les ordres de protecció sovint no garanteixen una seguretat real. També s'ha reclamat una actuació més ràpida davant situacions de risc i s'ha insistit que quan una dona diu que té por, ha de ser escoltada amb urgència. La concentració ha condemnat també la difusió d'imatges de la víctima a les xarxes socials i ha criticat una societat que grava abans d'ajudar. Un dels moments més emotius ha arribat amb la intervenció de dues amigues de la víctima, que han demanat que el cas no caigui en l'oblit. L'acte ha acabat amb un crit col·lectiu de denúncia. No ens falten minuts de silenci. Ens sobren dones assassinades.
3: La càtedra de Figueres acollirà el dijous 11 de juny, a 8:15 del vespre, la 15a edició dels Premis Amos de l'Àrea, que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i futbol sala de l'Alt Empordà. La gala està organitzada per l'Empordà i Premsa Ibèrica, amb el suport de diverses institucions esportives i municipals, que premiarà a un total de 18 futbolistes de 9 categories diferents. Entre els golejadors destacats hi ha Adri Expósito de l'Escala, a tercera RFF, a Sant Sica, Mallorca, Diao del Figueres a Primera Catalana, Luciano Araya del Roses a Segona Catalana i Sergi Llach de l'Empuriarava Castelló a Tercera Catalana. En categoria femenina rebran el guardó Laia Palomeres del Figueres i Jennifer Ruiz de l'Escala. També hi haurà reconeixements pel futbol sala amb premis per Adrián Manuel Garamón i Estrella Martos, tots dos de Vilafant. Pel que fa als porters menys golejats, destaquen Arnau Fàbrega del Peralada, Nacho Ferretti de Figueres, Toni Pascual de Roses i Florian Pedrós de la Jonquera. La gala també entregarà un premi especial a la trajectòria de Romà Brusés, jugador i fundador del Club Futbol Salvatans.
4: La Guàrdia Urbana de Figueres ha requisat aquest any un total de 64 patinets elèctrics per incompliments de la normativa dels vehicles de mobilitat personal. Les actuacions formen part de les campanyes municipals contra l'incivisme i coincideixen amb l'entrada en vigor del nou marc legal que regula aquest vehicle. Entre les noves obligacions hi ha disposat d'una assegurança de responsabilitat civil, inscriure el vehicle al registre de la Direcció General de Trànsit i portar una placa identificativa visible. Segons l'Ajuntament, aquesta normativa ha ampliat la capacitat de control dels cossos policials locals i ha permès intensificar les inspeccions a la ciutat. La Guàrdia Urbana assegura que les campanyes busquen corregir conductes incíviques i garantir una convivència segura entre patinets, vianants i la resta d'usuaris de la via pública.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: La Rambla de Figueres s'ha convertit aquest divendres en una gran ballada de sardanes amb la participació de més de 400 alumnes d'ESO i primària en la trobada escolar del 65è Aplec de la Sardana. La iniciativa, organitzada pel Foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de Figueres, ha reunit estudiants de l'Institut Ramon Muntaner i de les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach i Salvador Dalí. La jornada ha comptat amb la música en directe de la Cobla Vila de la Jonquera i ha omplert la Rambla amb 18 rotllanes formades pels alumnes participants amb el suport de més de 70 voluntaris. Durant l'activitat, els estudiants han ballat diverses sardanes i han acabat participant en una gran sardana de germanor oberta també al públic assistent. Des de l'organització han destacat la importància de promoure la sardana entre les noves generacions i de mantenir viva la cultura popular catalana a través d'activitats educatives i participatives.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: És el torn de posar el punt i final a aquesta edició de l'informatiu en aquest 27 de maig amb la previsió del temps des de la xarxa amb el patrocini de Llenyes Empordà.
2: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
1: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, una situació avui sobretot encapçalada per la calor a les comarques de Girona. I ja al matí està començant una mica més suau que no pas ahir. Sí que en alguns indrets de les valls del Pirineu, també d'algunes raconades de les Gavarres, a hores d'ara tenim entre 10 i 13 graus de temperatura, però de seguida, de fet molt ràpidament, aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda pujarà més que ahir. Arribarà a fregar els 35 graus en alguns indrets, sobretot de l'Empordanet, també del Pla de Girona o de la Plana de la Selva, i és que aquest ambient serà força més càlid que ahir, amb moltes hores de sol, moltes hores de calor i, per tant, sense núvols importants. No tindrem tempestes tampoc al Pirineu. Atenció a aquesta propera matinada i demà al matí. Entrarà una mica de tramuntana cremadora i a l'Alt Empordà, sobretot al Cap de Creus, és probable que aquesta nit no es baixi dels 30 graus, disbauxa termomètrica. N'estem pendents a la xarxa?
1: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
1: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
7: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
8: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
7: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
8: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
9: La veu melosa de Rigoberta Bandini. Aquí tens la cançó de primavera.
10: Que em fan més por són les que no han ni començat.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya la investigadora i catedràtica en farmacologia Núria Casals per parlar sobre l'estudi que ha fet relacionat amb el colesterol i l'envelliment. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Per començar, com explicaries a un públic general el que heu descobert exactament amb aquest estudi?
1: Bé, el que hem descobert és que un fàrmac habitual que s'utilitza per baixar el colesterol i altres líquids de la sang també té efectes antienvelliment. El que fa, bàsicament, és disminuir la senescència de les nostres cèl·lules i d'aquesta forma permet la regeneració, manté la regeneració normal dels teixits. Perquè quan envellim, una de les coses que ens passa és que les nostres cèl·lules mare i altres cèl·lules dels teixits entren en el que diem senescència, que vol dir que es tornen, entren en un estat de parada en el que deixen de fer les coses normals que feien normalment, deixen de dividir-se i de regenerar els teixits i el que hem vist és que el fàrmac d'alguna forma frena aquest procés.
0: Uh-huh. Has anat introduint molts dels conceptes que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista. Parlem d'un fàrmac per al colesterol, com deies, el fenofibrat. M'agradaria saber què us va portar a investigar si aquest fàrmac podia tenir efectes sobre l'envelliment.
1: Bé, no som nosaltres els primers que hi havien indicat aquesta possible acció d'aquest fàrmac, però el grup amb qui col·laborem a la Xina, a la Universitat Medical Southern University, ells sí que porten més temps treballant amb aquest fàrmac i el que va passar és que van observar que un dels dianes d'aquest fàrmac és una proteïna que es diu CPT1C, en la qual jo treballo des de fa molts anys, i vam decidir explorar si podria tenir un efecte antienvelliment. Per què? Perquè la proteïna aquesta CPT1C resulta que se l'ha associat amb proliferació celular. I com que la regeneració dels teixits al final és les cèl·lules mare han de proliferar i tornar a restaurar aquelles cèl·lules envellides dels teixits, vam pensar que potser aquest link, si ens treballàvem de forma conjunta, podríem intentar esbrinar si tenia algun efecte en aquest procés.
0: Mm-hmm. Quan dieu que retarda l'envelliment, de què estem parlant exactament? Ara comentaves una mica de les cèl·lules, però quins indicadors ho demostren?
1: Vale. Nosaltres, hi ha un indicador molt clar que és, no sé si és molt conegut així a nivell d'audiència general, però són els telòmers. Les cèl·lules, a mesura que es van envellint, van escurçant els seus telòmers, que és una part del cromosoma, dels nostres cromosomes, pues es van escurçant els telòmers. I un dels efectes que hem vist molt clar d'aquest fàrmac és que evita aquest escurçament de telòmers, d'aquests cromosomes. Llavors, el que succeeix és que les cèl·lules mantenen aquesta capacitat de seguir-se dividint i regenerant teixits. Aquest és un efecte addicional de l'efecte normal que ja té aquest fàrmac, que és disminuir els lípids, no solament de la sang, sinó de l'acumulació de lípids als teixits. I aquesta és la indicació principal d'aquest fàrmac. Però, a més de reduir els lípids, també hem vist aquest efecte sobre els telòmers. I un tercer efecte, que és també que millora la funció de les nostres mitocòndries. Les mitocòndries, explicat així de forma senzilla, són uns orgànuls que hi ha a dins de les nostres cèl·lules que el que fan és generar l'energia. Llavors, s'ha vist que millora l'eficiència energètica d'aquestes mitocòndries i, d'alguna forma, són més eficients amb el nostre metabolisme, també és antioxidant, perquè quan les mitocòndries no funcionen bé, es generen radicals d'oxigen que acaben oxidant els nostres teixits i és una altra font d'envelliment. Per tant, el que hem vist és que ataca a tres mecanismes diferents. Un és la disminució de l'acumulació dels lípids, perquè els lípids quan s'acumulen també acaben distorsionant el funcionament propi dels teixits. Segon, redueix o evita l'escurçament dels telòmers que he comentat abans, i aquest altre tercer és que millora l'eficiència energètica de les mitocòndries i llavors som més eficients energèticament i generem menys estrès oxidatiu en els teixits. Llavors, bueno, doncs aquesta triple acció és que, bueno, el resultat és que quan s'administra amb models de ratolí, ratolins que tenim, ho hem tastat en diferents models. Un model és de ratolins envellits naturalment. Mm-hmm. Pues l'administració d'aquest fàrmac de forma diària pues, millora una sèrie de fenotips, que és la millora l'eficiència del cor, és a dir, a nivell cardíac, té beneficis clars de la contractibilitat, de la despesa cardíaca que diem, i per altra banda també té efectes beneficiosos molt clars a nivell de cervell. Quan ens fem grans sense voler, pues, presentem una pèrdua de la nostra memòria, de les habilitats cognitives, que diem deteriorament cognitiu, pues, s'ha vist que en aquests ratolins també de forma natural que han envellit, pues, s'evita aquesta o es redueix. La veritat és que l'efecte és bastant clar, s'evita almenys aquest deteriorament cognitiu de forma clara. I això ho hem vist amb aquest model de ratolins envellits de forma natural, però també amb un model genètic que és el SAM8, que és un model que s'assembla a la progèria, i també s'ha vist que redueix aquests signes d'envelliment en aquest altre model de ratolí.
0: Mm-hmm. Has introduït tu mateixa el següent punt, cosa que és molt interessant. Parlàvem de que l'estudi s'ha fet en ratolins, de quines millores concretes són les que heu pogut observar i les conclusions que heu pogut treure, i has introduït el fet del deteriorament cognitiu. Això vol dir que podria tenir aplicacions en malalties com l'Alzheimer, aquest fàrmac?
1: Podria, s'ha d'acabar d'explicar, perquè l'Alzheimer és un deteriorament cognitiu, però molt agut, no molt agut, però que molt condicionat per l'acúmul d'un plegament anòmal d'una proteïna que es diu el beta-amiloide, i com que ve molt marcat per aquesta proteïna, no sabem si serà capaç de prevenir això o d'alguna forma tenir algun efecte parcialment preventiu. Però ho hem de tastar i és una de les coses que volem fer en el futur pròxim. De fet, ho estem demanant ara ajuts econòmics per justament mirar això que proposa.
0: Mm-hmm. I també parlaves de la funció cardíaca. Quin impacte pot tenir això en la qualitat de vida durant l'envelliment?
1: Bueno, ja saps que els nostres teixits, a mesura que ens anem fent grans, envelleixen, i una dels targets és el cor, la funció cardíaca i vascular, i sobretot per l'acúmul de lípids, l'aterosclerosi, ajuda a que apareixin una sèrie de malalties com la insuficiència cardíaca, l'infart. Llavors sembla ser que almenys les mesures que s'ha fet en aquest estudi pues millora l'estructura del ventricle, el grosor de la paret ventricular i a més a més també la funció sistòlica.
0: El fet que el fenofibratge sigui un medicament utilitzat en humans facilita el camí cap a possibles aplicacions clíniques?
1: Sí, clar. És molt més fàcil perquè ja estan tots els estudis d'efectes secundaris o adversos realitzats, o sigui, tot el que és toxicitat del fàrmac ja es coneix, és molt clar. Llavors, quan es tracta de fer una nova aplicació d'un fàrmac, és molt més senzill i tot molt més ràpid. Tot i així s'han de fer, acabar de fer, o sigui, tot el que hem vist és en ratolins, ara el següent pas és veure en estudis clínics en humans si aquestes millores es confirmen. Però sí, és molt més senzill. De fet, ara ja està com últimament de moda és intentar buscar usos alternatius de fàrmacs que tenien altres indicacions.
0: Mm. Això et volia preguntar, quins serien els següents passos abans de poder plantejar assajos en humans amb l'objectiu antienvelliment?
1: A veure, la primera seria fer un estudi més a llarg plaç en ratolins. L'estudi que hem fet era curt, de fet se'ls ha donat solament durant una setmana i en aquesta setmana ja hem vist efectes molt clars, és el que està publicat. Ara faltaria fer un estudi amb tractament pues, de diversos mesos, 3-4 mesos, que en ratolins això representa diversos anys en persones, i veure si segueix el perfil de toxicitat segueix sent bo, que suposem que sí, perquè és un fàrmac que ja et dic ja està aprovat per ús clínic.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts, per exemple a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
3: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
5: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní s'assuma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
6: Tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període cada any, i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
5: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
3: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
8: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
7: La ràdio que ens uneix.
9: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: I aquí estem, doncs, a la teva ràdio des de Vilafant FM, a les 11 i 3 minutets. Estem dimecres 27 de maig d'aquest 2026, continuant, doncs, amb la línia, amb l'antena, amb el directe d'aquesta ràdio de Vilafant FM amb aquesta caloreta. Per tant, intentarem que amb els nostres continguts i amb la nostra música et refresquem una estoneta, doncs, la jornada, que això ho agraïm moltíssim, ja també posant una miqueta el focus i la mirada a l'obertura de la nostra piscina municipal de Vilafant, que en principi, doncs, està previst per al 19 de juny. Per tant, doncs, tindrem ganes, il·lusió d'estrenar, doncs, novament la piscina, de banyar-nos. Molta gent ja aquest cap de setmana ha anat directament a la platja per tal de refrescar-se i, per tant, doncs, ja tenim aquí tot preparat, eh? La temporadeta, el banyador, les ulleres, eh? Tot això ja ho tenim a punt per fer servir una temporada més i estem, doncs, amb ganes de que tot vagi molt bé. Esperem que sigui una bona temporada. El que sí que diuen és que serà un estiu molt i molt calorós. En fi, doncs, dit això, nosaltres avui, en aquesta primera hora, compartirem l'espai de ràdio amb el Coses que passen amb l'Aniol Ribas, aquest fantàstic podcast que ens fa, doncs, el jovent, doncs, d'aquí de la ràdio. I també tindrem altres espais que anirem compartint al llarg del dia d'avui, amb oficis, en aquest cas, valors i també, doncs, altres continguts que anirem compartint des d'ara i fins al punt de la una, que, com sempre, volem començar amb bona música. Perquè Bombay està amb nosaltres, amb les seves llames, i aquesta proposta ens va arribar a l'inici d'aquest 2026 i sona amb energia com ara.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.
6: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: 7.150 metres d'altura. Una dona russa, Natalia Nagovitsina, està estirada sobre la neu. La temperatura és de 20 graus sota zero. El vent bufa a més de 70 km per hora i ella no es pot moure. Té la cama trencada. El seu company ha intentat ajudar-la a baixar, però és impossible. En lloc d'això, ha anat a buscar ajuda. Ella s'ha quedat sola a la muntanya més alta i perillosa del Kirguistan, el Victory Peak, el seu últim repte. Durant dies, aguanta, sembla que l'impossible s'està aconseguint. Manté contacte amb altres alpinistes. Però el temps i les possibilitats van en contra seva. Només li queda resistir. Com de lluny s'ha d'anar per salvar una vida humana? Acompanyeu-me a descobrir la història de Natalia Nagovitsina. Natalia va néixer a la regió russa de Perm. Treballava en el sector del turisme i des de jove li fascinava la natura. Sempre li havia agradat fer excursions, anar a la muntanya i tota aquesta classe d'activitats. Sí que és veritat que no va començar a escalar seriosament fins als 30 i escaig anys. Quan molts comencen a buscar estabilitat, ella va començar a buscar aventura i cims. Amb els anys, ràpidament va aconseguir diverses ascensions molt importants. Va pujar muntanyes de més de 7.000 metres i va fixar-se un objectiu molt clar. Aconseguir el títol del Lleopard de les Neus, un títol honorífic que es donava als escaladors que eren capaços d'escalar els 5 pics més alts del que era l'antiga Unió Soviètica. En caure el règim comunista es va mantenir com un fet simbòlic, una marca que han assolit menys de 700 persones. Ja n'havia aconseguit 4, ara només n'hi faltava un, el més dur, el Victory Peak, o Jenish Chokusku, ja em perdonareu la pronunciació, de 7.439 metres d'altura. Una muntanya coneguda pels seus vents salvatges i les seves tempestes sobtades que ja s'han portat desenes de vides. Natalia sabia molt bé quin era el risc que assumia a l'intentar aquesta meta. Sembla ser, tot i que no hi ha fons fiables que ho confirmin al 100%, que 4 anys abans el seu marit havia mort escalant un d'aquests pics amb ella. I és que més enllà dels problemes físics i les capacitats que pugui tenir un escalador, hi ha una cosa inclús potser més difícil de combatre, que és el fred i les condicions extremes. En Sergei hauria caigut desplomat a mitja escalada a causa d'un accident vascular cerebral causat per la falta d'oxigen. Un fet que, en cas de confirmar-se, sembla que hauria donat a Natalia més ànims encara per intentar aconseguir aquella fita que els dos tant buscaven. Serà el dia 5 d'agost de 2025 quan Natalia iniciarà l'ascens d'aquest últim pic amb 3 companys més, d'origen rus, alemany i italià. Sembla que hi haurà bones condicions meteorològiques, així que la idea és fer l'expedició en uns pocs dies. La pujada, difícil és clar, durarà una setmana. Arribaran al pic el dia 12 d'agost i hauran fet història aconseguint el cim. Ara, però, només són a la meitat del camí i la part tràgica d'aquesta història arribarà en el descens. Quan encara eren relativament a prop del pic, a uns 7.100 metres d'altitud, Natalia rellisca, cau uns metres avall del camí i es fractura una cama. És clar, quan el camí que queda és tan llarg i complicat, inclús en les millors condicions físiques, aquest fet no és una simple lesió, sinó pràcticament una condemna. El grup munta una petita tenda de campanya i intenten fer el possible perquè no es congeli. Un d'ells baixa per buscar ajuda. Els altres dos es queden unes hores més, però el vent augmenta, les temperatures cauen en picat i el risc de morir tots quatre és massa alt. Així doncs, la Natalia es quedarà sola enmig de la muntanya, en una tenda que contrasta amb tot el blanc de la neu, amb el dolor de la cama trencada, de la fred i de la soledat. És clar, a més, els recursos que té allà són limitats, molt de fet. És per això que dos dels companys, Uther Sigmund i Lucas Inigalia, van fent viatges per portar-li provisions. Cada cop més cansats, són pràcticament els únics de la zona capaços d'arribar fins allà, però també són humans i tenen un límit. L'alpinista italià Lucas Inigalia no torna d'una d'aquestes expedicions. L'altre company, l'alemany Uther Sigmund, també pateix congelacions i és transportat en helicòpter fins al seu país per poder-lo tractar. La temperatura és de menys 23 graus. Els equips de rescat han cancel·lat les operacions perquè les veuen inviables i fa temps que no se sap res de la Natalia. Però una setmana després les notícies arriben. Un dron ha aconseguit captar imatges de la tenda. En ella es veu moviment. Això vol dir que encara és viva. És una vida humana, no la poden deixar estar així com així. Les autoritats ho avaluen i ho tenen clar. Aniran fins al final. Organitzaran un pla de rescat, però clar, aquest cop no poden tornar a enviar alpinistes. Ho faran per via aèria. Tres dies després, el 23 d'agost, les autoritats intenten arribar al lloc amb diversos helicòpters, un intent que resulta fallit. Sembla gairebé com si la natura es rigués de la tecnologia humana. L'helicòpter comença a tremolar i decideixen retirar-se. Una decisió que prenen segurament massa tard. Una de les naus s'estavella en la baixada. Per sort, sense víctimes mortals. Les autoritats es comencen a quedar sense opcions. La via aèria s'ha donat per descartada i les expedicions humanes ja s'han cobrat una vida. Ara comença a sorgir la pregunta de fins a quin punt val la pena arriscar-se. Les últimes notícies que se saben és que hi ha una dona viva en aquella tenda de campanya. Però, esclar, fa tres dies d'això. A més, per intentar salvar aquesta vida, ja se n'ha perdut una altra. La notícia ja fa temps que ha arribat als mitjans i el debat de si s'hauria de seguir o no buscant-la està a l'ordre del dia. La part dolenta d'aquest seguiment és que des de casa també n'estan pendents. El seu fill viu tot el dia mirant les notícies i intentant saber si la seva mare segueix en vida. Un fill d'uns 25 anys que, pel que sembla, ja havia perdut el seu pare en una d'aquestes muntanyes. Ara, per xarxes socials, suplica que segueixin amb el rescat, que està convençut de que la seva mare està viva. Demana que no l'abandonin. Passen dues setmanes de l'incident. El 27 d'agost, un dron aconsegueix arribar un altre cop fins a l'alçada de la tenda, per veure que aquesta està completament trencada i sense cap signe de vida. Aquest cop no és un dron convencional, és una amb càmera tèrmica, que en cas d'haver-hi vida, podria captar l'escalfor humana, però no detecta res. És aquest mateix dia, el 27 d'agost, quan les autoritats donen el cas per tancat i a Natàlia per morta. Ara, el seu cos i el de Luca Sinigaglia restaran congelats en el Victory Peak fins que algú el recuperi. No se sap amb exactitud quan va ser el temps que va aconseguir sobreviure Natàlia a l'accident. Només es sap que va lluitar a més de 7.000 metres d'altura, amb un cos trencat i un cor que encara desitjava viure. Aquest és un cas molt controvertit. Molts diuen que tot això és fruit d'una actitud molt egoista, de no ser conscient del risc que corria i del buit que deixaria en cas de la seva mort. Més encara, tinguent en compte tots els recursos que es van invertir per intentar-la salvar, tots els riscos que es van córrer, fins i tot la pèrdua d'una vida humana tan valuosa com la seva. Els que la coneixen sembla que diuen que no buscava ni fama ni rècords, que buscava un sentit, que per ella l'alpinisme era una manera de sentir-se absolutament lliure. Segons els testimonis, havia dit més d'una vegada que del que tenia por no era de morir, sinó de perdre la capacitat de moure's, de perdre aquesta llibertat. Per ells, la Natàlia era això, aquesta llibertat amb el risc que comporta. Una persona que preferia morir a deixar de ser ella. El Victory Peak va ser el seu cinquè i últim cim. Va aconseguir completar la seva missió, encara que no aconseguís el guardó oficial. La pregunta que es faran molts és per què? Què ens empeny a seguir pujant? Què és el que ens impulsa a seguir continuant quan tot indica que hem de tirar enrere? Perquè, en aquest cas, no només ho va fer la Natàlia. En Luca Sinigaglia portava molts anys escalant, sabia perfectament que era pràcticament impossible salvar-la i que estava posant en joc la seva vida. Els pilots dels helicòpters també ho van fer, un es va estavellar fins i tot. I els equips de rescat, tot i que no van poder pujar, estaven disposats a fer-ho. És la inconsciència, potser? Allò que diuen que fins que no t'hi trobes no t'ho acabes de creure? O que hi ha gent que simplement està disposada a jugar-se la vida per aconseguir el seu somni? Dieu-me què en penseu vosaltres. Sigui com sigui, aquesta és la història de Natàlia Nagovitsina, la dona que va desafiar la muntanya més alta del Kirguistan. L'intent de perseguir un somni fins al final, amb les pitjors de les conseqüències, per ella i per als altres. Perquè, encara que sembli mentida, això és coses que passen. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi i fins la propera.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
3: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Can Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
5: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.
6: Hombre, Jaume, què tal?
7: Hombre,
6: tu per aquí?
7: Hombre, però què tal? Què fas?
6: Molt bé, doncs ara mateix patint una mica per aquesta música tan maca que tenim de fons, eh?
7: Sí, no?
6: No sé si...
7: No t'ho hem tret, això?
6: No ho sé, però no sé si cuinar o abraçar-me els ingredients,
7: no.
6: Amor.
7: No, cuina, cuina.
6: Cuinem.
7: Escolta, què fem?
6: Doncs farem el primer de 5 miniprogrames dedicats als postres, perquè amb tot aquest tema de la crisi, doncs s'ha d'endolcir una mica la vida, i quina millor manera de menjar postres.
7: Quina millor manera d'engreixar una compta quan vas al restaurant que prendre't unes postres. Donem com una poma, 8 euros.
6: Si tu fas a casa també engreixes, però a tu mateix.
7: Molt bé.
6: Eh?

0: Va, començarem amb un postre molt fàcil i molt original, que són canelons de nata.
1: Home, Ferran, tu has menjat mai canelons de postres?
0: Jo he menjat canelons de nata perquè els vaig fer l'altre dia i em van quedar fantàstics.
1: Oh, què dius?
0: I ja veureu que és facilíssim.
1: Vinga, engeguem el foc.
0: És un postre, en principi, nadalenc.
1: Ah, mira.
0: Però es pot menjar quan vulguis, la veritat.
1: Perfecte, perfecte.
0: Només fa falta torró de crema cremada i nata muntada.
1: Ah, mira.
0: És molt fàcil, molt fàcil.
1: Ensenya el forn, ensenya el forn.
0: No, no, no, això es fa en fred.
1: Què dius, ara?
0: És un plis-plas.
1: Però què dius?
0: Rapidíssim.
1: Pago el forn, que això gasta, també, va.
0: Ah, sí, paga, paga. Tallem el torró de crema en talls d'uns 2 centímetres de gruix i els posem entremig de paper de cuina. Un pel dalt i un per baix.
1: Espera't un moment, espera't un moment. Molt bé.
0: Vale, jo us recomano que tota la barra de torró no la talleu de cop, sinó que feu 4 parts i aneu tallant les làmines de cada una d'aquestes parts.
1: Però així, així de gruixut, com estic fent només primer?
0: Sí, no, així, així.
1: Ah, molt bé.
0: És perfecte.
1: Molt bé.
0: Es nota que t'havia dit abans de tallar un quadre. Ai, que si no haguéssim fet un desastre. Per què? Perquè si ho fem a lo llarg, necessitem un ganivet molt afilat i molt, molt llarg de mides, i si ho fem posant la barra a l'oal, se'ns doblegarà o farem els talls torts.
1: Com en saps?
0: S'ha de fer el que fa internet. Després posem, després de posar aquests talls de torró entre dos papers de cuina, ho apretarem una mica, que quedi més o menys la meitat de la mesura, amb un corró. Què és un corró?
1: Què és un corró?
0: És un rotllo d'aquests.
1: Ah, rodets, sí, el rum-rum-rum.
0: El rum-rum.
1: Vinga.
0: Vale, ho apretem, ho aplanem una mica, no molt prim, perquè llavors es trencarà, quan ho posquem, d'un més o menys la meitat de la mida que hem tallat.
1: Està fet.
0: Posem la nata muntada pel damunt de cada tros d'aquests i l'enrotllem com si fos un caneló. Ja està.
1: Ja està.
0: Ja està, guardem una mica a la nevera perquè això és bo de menjar fred.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I depèn de les ganes que tinguis de desmaiar-te de tip que estàs després, en vas més o menys.
1: Molt bé.
0: Jo recomano per dues persones com tu i jo una barra de torró cada un.
1: Què dius ara?
0: Més o menys.
1: Per quantes menjades, això?
0: Per no, per postres.
1: Ah, unes postres i prou?
0: Unes postres. No, les mides, doncs...
1: Sí, cada un lo seu.
0: Cada un lo seu,
1: Molt bé. Bueno, Ferran, doncs vinga, que vagi bé.
0: Ja està, rapidíssim, ja està. I boníssim. El proper programa, més postres.
1: Fa olor, això,
2: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
7: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
6: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
7: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
6: Ajuntament de Vilafant.

0: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
3: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
4: I si no la mar, a fer xarxes o...
3: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
2: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
3: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica, perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues, quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, em donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que amb el turisme els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, peixos baratos. Però mira, per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això. Tot, i damunt, tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt.
2: Molt.
1: Com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats. I la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb els preus...
3: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui: xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres, que no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat, que hagués anat al peix car, o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, ah, pues xiquets, guardem-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: Així,
1: la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més i, a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora, eh, és del Marroc, que també és del Mediterrani. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrani, però ells no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix se t'ha de portar alguna banda o altra, no?
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí és el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Avallars de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas amb un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams i li fan menys. Doncs no pateix, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que hi ha que passar. Ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu, se guanyen la vida. Però, xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, el desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga, les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.

0: 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir la mar al mes. Llavors el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el risc tindràs que marxar a la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
1: Sí, si és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'han d'anar allà.
0: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en autos que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
1: Tota la vida hem fet això,
2: nosaltres. I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar a la mar. És això.
0: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines, se'ls hi foten el peix, si no se'ls hi foten no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
2: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau, inclús tenint cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau i nosaltres a l'Arrastro mateix ho notem que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
0: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora s'altaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si han de viure només 4 de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
2: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
3: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
2: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat, i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, esclament.
3: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les àrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
2: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar el contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
3: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat,

0: molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
1: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nantros no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
1: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'ho dic com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades, perquè a vegades penses, dic jo, només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o perquè això abans no passava, aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
1: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
2: Com per exemple?
1: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia, avui, sempre són gent de fer, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també, però sempre surts amb l'esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa doncs és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues te vaig dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat, i estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda, i quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és només arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent doncs, s'ha de guanyar la vida doncs, així a la seva manera. Però realment una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent la veritat, però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència a l'arrossegament? Per sort de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que mos tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
1: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
8: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
9: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
8: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
9: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà a Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
8: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
10: Doncs vinga, va, que marxem cap a les 12 del migdia i ho fem amb la música de l'Alfred García, amb el seu Mateo. Notícies i seguim, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han tingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP7 a Reus. A banda, retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès i també a la C60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Aquí està l'actualitat informativa a través de la xarxa de comunicació local cada punt horari, amb les notícies més importants i destacades i que complementen després tota la nostra informació de proximitat, el nostre informatiu local i comarcal. Vinga, va, doncs ara mateix, com dèiem, continuem en aquest 27 de maig en directe des de Ràdio Vilafant FM amb més seccions per compartir amb tu i amb més música, per tant, doncs acompanyant-te amb aquest dia calorós, eh? Calorós, de moment 28 graus de temperatura és el que marca els termòmetres. Avui es preveu assolir una màxima en el nostre municipi d'uns 31 graus, la mínima de 13. I sí que és veritat que la previsió en els propers dies és que demà es pugui assolir una temperatura màxima de 34. Vull dir que encara ens pujarà 3 graus més a la previsió d'avui i després doncs, ja s'estabilitzarà una miqueta les temperatures, però sí, ens anem acostant ja aquest mes de juny, aquest mes doncs, de caloreta i els mesos on ja comencem a meitat de mes amb la temporada d'estiu. Per tant, hem de dir que sobretot estudiants estan en les rectes finals, ho vam escoltar ahir amb els alumnes de l'Institut de Vilafant, que ja estan amb els exàmens finals i per tant s'ha de fer aquesta última i darrera empenta als exàmens i als estudis per poder doncs, tenir un estiu el més profitós possible, eh? Molts d'aquests estudiants ja els hi toca començar a treballar, eh? També s'ha acabat el fet de tenir aquells 2 mesos i mig, 3 mesos de vacances i això també, bueno, per una banda, doncs diuen menys dies per anar a la platja o menys estones, però també és veritat que comencen a tenir aquests ingressos importants, molts per estalviar per propers cursos acadèmics, pisos d'estudiants, etc, etc. Doncs vinga, va, comencem! I ho fem amb Fonseca i Juanes, amb aquesta proposta musical que es diu Antes que el tiempo se vaya.

0: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
1: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
0: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
1: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
0: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els faci servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
4: Estàs escoltant Les Veus del Matí. Continguts en xarxa.
5: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015, i des d'aleshores l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. A tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
6: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
5: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li, per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present, què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
6: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts. Es va comptar més de 500 experts dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador, i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i de, no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem el país, no?
5: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
6: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser, que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors, siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest pla de valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
5: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
6: L'esperit de les llunes, el títol complet és Llunes del Simposi, és a dir, la lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les llunes del simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del simposi i fer una crida que vingués més persones, i aleshores fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors, i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
5: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
6: Exacte, sí. Aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències, dos punts, religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell, des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire, i en tot cas en Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
5: I tant, que serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
6: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
5: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harque, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
5: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
7: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
9: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
8: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
9: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
8: Ajuntament de Vilafant.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Estàs escoltant les veus del matí.
1: Paraules evitables.
12: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
13: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
14: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running, i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
13: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
14: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això, el trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, és molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara és que algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguéssim, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
13: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
14: Potser quan passi la febrada aquesta més esnob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i Mossèn Cinto, diguéssim, que ja li agradava trescar per les muntanyes, el muntanyisme aquest més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això per afavorir que això, un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que a algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
13: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
14: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que en diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats, i hi ha tota una filosofia al darrere.
13: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
14: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. I és això que, de fet, per això això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí, de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar perquè aquest plog també s'ha de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollim, no? I podrem, ens podem dedicar a corre-collir, i d'això se'n fan, eh? Se'n fan trobades, diguéssim. Mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou, i llavors vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí, o en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint, doncs, i són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
13: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
14: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es passi de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
13: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
14: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar, els acabats tampoc, és veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual, i fins i tot vam fer aquí, al Tenecap vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués com ho dieu, i a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, i aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
15: Diccionari TermCat.
13: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
15: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
13: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica, és a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
15: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes, generalment d'ús propi, sense l'ajuda de serveis professionals.
13: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que l'avi t'entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el fes-t'ho tu, o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu, o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
15: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
13: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
15: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
13: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí. Kinda wanna dance to this.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes, el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia, els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura, el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
4: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
5: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
4: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
5: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
4: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
6: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
1: Per tant, calor, no?
2: Calor.
1: Podríem dir.
2: Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que han de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes àrees.
1: Doncs som-hi.
2: Acabem de dir, bé, molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs.
1: Uh-huh.
2: Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no? De quan nosaltres estudiàvem, i també de moltes campanyes institucionals.
1: Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera,
2: sí.
1: Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
2: Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua.
1: Uh-huh.
2: Però clar, de tota aquesta aigua només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
1: en picat
2: moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, per poc que plou, com era el...
1: L'embarbussament.
2: I a sobre, on hi ha molta evaporació,
1: uh-huh.
2: És a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids.
1: Uh-huh.
2: Anem a definir, primer de tot, què és cada cosa, què és un clima semidesèrtic o una zona semiàrida i un clima àrid, vale?
1: Uh-huh.
2: Un semidesert o una zona semiàrida o clima d'estepa és una zona climàtica que a grans trets rep entre 200 i 400 litres per metre quadrat de precipitació anual.
1: Uh-huh.
2: En tot un any.
1: Això és molt poc, eh?
2: Això és molt poc. Tenim climes semidesèrtics freds, com ara les estepes, tot a l'interior de la zona, l'interior de Rússia, de Mongòlia, de tota aquesta zona,
1: uh-huh.
2: que també coincideixen en zones molt continentals. Climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya.
1: Uh-huh.
2: No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, la zona dels Monegros, la zona d'Aragó, tots això són climes semiàrids.
1: Uh-huh.
2: I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
1: Uh-huh, això ja és la nomenclatura aquesta més científica, eh?
2: Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen.
1: Uh-huh.
2: I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
1: Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
2: Exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant humitats molt i molt baixes.
1: Uh-huh.
2: També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els

0: a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs, cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
1: Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
0: Molt complicada.
1: Tant, no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
0: Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canari, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord, i el Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
1: Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
0: Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions del, sobretot de la meseta del centre d'Espanya, abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
1: Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris també.
0: Sí, sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
1: I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
0: No creixen. Quan en el moment que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlaven, amb una altra guaita de l'hivern, de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en el sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins normalment. L'aigua aquesta, perquè la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és evidentment les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
1: Com perquè se'ls menja.

0: perquè se'ls amengui, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
1: Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
0: Doncs mira, els animals la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
1: Les de més calor.
0: Les de més calor, per tant sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre amb el d'allò, o imaginem per exemple com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt, no surt de casa fins a les 8 del vespre.
1: No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
0: Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
1: Perquè l'aigua és molt escassa.
0: L'aigua és molt escassa. Per tant, aquestes són les bàsiques. Però també, per exemple, tenir grans extremitats per radiar calor. La, per exemple, la guineu del desert, i molts animals tenen orelles o potes molt grans, primes plenes de vasos sanguinis. L'aire que passa al voltant d'aquestes zones refreda la sang ràpidament, funcionant com un radiador del cotxe. O sigui, una estratègia per refredar el cos, en podríem dir. Pells impermeables, com per exemple els rèptils o els insectes de cutícula molt gruixuda, que impedeix que l'aigua interna s'evapori a través de la pell.
1: Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua.
0: Exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània, per tant s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, el pèl, el pelatge aïllant, per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
1: Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
0: Molt, molt, molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans. Animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
1: Ah, carai.
0: Beuen l'aigua del greix, de les llavors, d'altres elements que incorporen a la seva dieta, que no pas beure aigua, perquè beure aigua poden beure molt poca aigua. Fer urina ultraconcentrada.
1: Per no perdre aigua també, no?
0: Exacte, per no perdre aigua. Són urins molt, molt espessos i excrements molt secs per no perdre aquest líquid. Gepa dels camells. La gepa dels camells no conté aigua, contràriament al que se'n creu, no? Sinó greix concentrat, tot el greix en un sol punt de l'esquena, evita que tinguin una capa de greix sota la pell de tot el cos, fet que els hi permetrà suar menys i refrigerar-se millor. A més, el cos crema el greix, quan crema aquest greix, genera aigua com a subproducte. Per tant, també li va bé per hidratar-se. I la tolerància a la hidratació. Un humà, per exemple, pot morir si perd el 10 al 12% del seu pes en aigua. Un camell pot perdre fins un 30-40% del seu pes en aigua sense patir danys, ja que el sistema circulatori està dissenyat perquè la sang no s'espessi en excés.
1: Per tant, ja ho hem vist, tot de mecanismes diferents per sobreviure en aquests terrenys tan àrids, que és complicat, no? Perquè el que dèiem, l'aigua és molt escassa i l'aigua que és molt important per viure, no?
0: Ha de tenir una adaptació. Una adaptació, per exemple, que estem fent els humans per combatre aquests climes és la dessalinització de l'aigua, per obtenir aigua de mar, d'aquest 71% que parlàvem abans de l'aigua del planeta, doncs obtenir aigua de mar per poder beure, dessalinitzar-la. El que passa és que això també té conseqüències, perquè generes un residu salí sòlid, que la sal és tòxica per al medi ambient i té un consum energètic molt elevat. Per tant, són estratègies que fan totes les plantes, tots els animals, per combatre precisament aquesta aridesa i aquests climes tan secs. Costa d'imaginar, llocs on plou menys de 250 litres l'any i deserts com, per exemple, Atacama, que pot passar anys sense veure ni gota ni gota.
1: Costa d'imaginar, però el que deies, que cada vegada aquests terrenys s'estan expandint més.
0: Exacte, el canvi climàtic és el que fa.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia, el proper guaita que tenim.
0: Fins la propera.
2: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
3: Tens tanta red flags.

Cicle de xerrades Drets de les persones grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les persones grans, a Vilafant, no hi faltis. Els divendres de maig, a Vilafant, tenim tardes literàries. Els divendres, a les 7 de la tarda, al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que no té intencions de convocar eleccions anticipades malgrat les investigacions judicials que afecten a hores d'ara al seu partit.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Sobre el cas Plus Ultra, en la investigació que apunta José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha reiterat el seu suport i ha defensat la presumpció d'innocència. I Sant Feliu de Llobregat acull la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creixerà un 31% respecte a l'any passat. Ens amplia aquesta informació la Conxi Esteve, de Ràdio Sant Feliu.
3: Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
4: El canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
3: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població. De fet, la MIB calcula que un 16% dels habitants de l'àrea metropolitana és especialment vulnerable a la calor.
1: I nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de Catalunya. Hores d'ara, les mobilitzacions se concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i Barcelona, a l'espera d'una nova reunió que tindrà lloc aquesta tarda. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, són moltes. La majoria de les incidències s'estan detectant a l'AP7, com a Sant Julià de Ramis, a Roca del Vallès, Vilablareix, Vilaseca, Altafulla, i també en autovies, com la 2 a Lleida i la 7 a Tarragona. Pel que fa a la resta d'incidències en mobilitat, una variant, la B20 a Barcelona, una altra a la C25 a Arbúcies i una tercera a l'A2 al Bruc, deixen un carril tallat en cada via. A banda, també hi ha retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès.
0: Notícies en xarxa.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Aquí, la rumba, a l'Empordà, amb la família.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Arrenca una nova edició del nostre butlletí de notícies. En aquest dimecres 27 de maig del 2026 desmantellen una plantació de marihuana a Vilafant i detenen dues persones. Figueres manté el lloguer més baix dels municipis tensionats gironins, però perd gairebé la meitat dels contractes. Figueres torna a sortir al carrer contra la violència masclista i reclama protecció real per a les víctimes. La gala dels amos de l'àrea premiarà 18 futbolistes de futbol comarcal el proper 11 de juny. La Guàrdia Urbana de Figueres ja ha requisat 64 patinets elèctrics aquest 2026. Més de 400 alumnes omplen la Rambla de Figueres per reivindicar la sardana i la cultura popular. I tancarem amb l'edició d'aquest informatiu, doncs, fent un cop d'ull a la previsió del temps, una informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 43 i 45 anys després de desmantellar una plantació de marihuana en un domicili de Vilafant. L'operació es va fer el passat 21 de maig arran d'una investigació per un possible cultiu il·legal i frau elèctric. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar 210 plantes de marihuana i uns 4 quilos i mig de cabdells secs penjats per assecar. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor superior als 8.000 euros. La policia també va intervenir material utilitzat pel cultiu, com plafons de llum, ventiladors, aire condicionat, extractors i una balança de precisió. A més, tècnics de la companyia elèctrica van detectar una connexió fraudulenta a la xarxa que alimentava directament la plantació sense passar pel comptador. Els dos detinguts estan acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric i ja han passat a disposició judicial.
2: Figueres continua tenint el preu mitjà de lloguer més baix entre els municipis gironins amb el mercat de l'habitatge tensionat, però també registra una forta caiguda dels contractes disponibles. Segons un estudi del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, el lloguer mitjà a la ciutat és actualment de 580 euros mensuals, un 37,5 més que l'any 2016. Tot i això, el nombre de contractes de lloguer ha disminuït un 43% en menys d'una dècada. Els agents immobiliaris atribueixen aquesta situació a la manca d'oferta, la poca construcció d'habitatge nou i la reducció de pisos disponibles al mercat. L'informe també destaca que Figueres ha tingut un creixement de població sostingut amb més de 400 nous empadronats anuals de mitjana, mentre que la construcció d'habitatges continua sent molt baixa. De fet, el 2023 només es van iniciar dos habitatges nous a la ciutat. Els API alerten que l'atenció del mercat immobiliari no depèn només dels preus, sinó també de la manca d'habitatge disponible i de la dificultat creixent per trobar pisos de lloguer.
3: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per condemnar el crim masclista de la setmana passada i reclamar responsabilitats davant les falles del sistema de protecció. L'acte, convocat per col·lectius feministes i entitats socials de l'Alt Empordà, ha convertit l'espai on va ser assassinada la víctima en un punt de dol, denúncia i reivindicació. Durant la lectura del manifest, les convocants han denunciat que el sistema arriba tard i han criticat que les ordres de protecció sovint no garanteixen una seguretat real. També s'ha reclamat una actuació més ràpida davant situacions de risc i s'ha insistit que quan una dona diu que té por, ha de ser escoltada amb urgència. La concentració ha condemnat també la difusió d'imatges de la víctima a les xarxes socials i ha criticat una societat que grava abans d'ajudar. Un dels moments més emotius ha arribat amb la intervenció de dues amigues de la víctima, que han demanat que el cas no caigui en l'oblit. L'acte ha acabat amb un crit col·lectiu de denúncia. No ens falten minuts de silenci. Ens sobren dones assassinades.
1: La Càtedra de Figueres acollirà el dijous 11 de juny, a 8:15 del vespre, la 15a edició dels Premis Amos de l'Àrea, que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i futbol sala de l'Alt Empordà. La gala està organitzada per l'Empordà i Premsa Ibèrica, amb el suport de diverses institucions esportives i municipals, que premiarà a un total de 18 futbolistes de 9 categories diferents. Entre els golejadors destacats hi ha Adri Expósito de l'Escala, a tercera RFEF, a Sant Cic, Diao del Figueres a primera catalana, Luciano Araya del Roses a segona catalana i Sergi Llach de l'Empuriarraba Castelló a tercera catalana. En categoria femenina rebran el guardó Laia Palomeres del Figueres i Jennifer Ruiz de l'Escala. També hi haurà reconeixements pel futbol sala amb premis per Adrián Manuel Garamón i Estrella Martos, tots dos de Vilafant. Pel que fa als porters menys golejats, destaquen Arnau Fàbrega del Peralada, Nacho Feretti del Figueres, Toni Pasqual de Roses i Florian Pedrós de la Jonquera. La gala també entregarà un premi especial a la trajectòria de Romà Brusés, jugador i fundador del Club Futbol Salvatans.
2: La Guàrdia Urbana de Figueres ha requisat aquest any un total de 64 patinets elèctrics per incompliments de la normativa dels vehicles de mobilitat personal. Les actuacions formen part de les campanyes municipals contra l'incivisme i coincideixen amb l'entrada en vigor del nou marc legal que regula aquest vehicle. Entre les noves obligacions hi ha disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, inscriure el vehicle al registre de la Direcció General de Trànsit i portar una placa identificativa visible. Segons l'Ajuntament, aquesta normativa ha ampliat la capacitat de control dels cossos policials locals i ha permès intensificar les inspeccions a la ciutat. La Guàrdia Urbana assegura que les campanyes busquen corregir conductes incíviques i garantir una convivència segura entre patinets, vianants i la resta d'usuaris de la via pública.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La Rambla de Figueres s'ha convertit aquest divendres en una gran ballada de sardanes amb la participació de més de 400 alumnes d'ESO i primària en la trobada escolar del 65è Aplec de la Sardana. La iniciativa, organitzada pel Foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de Figueres, ha reunit estudiants de l'Institut Ramon Muntaner i de les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallac i Salvador Dalí. La jornada ha comptat amb la música en directe de la cobla Vila de la Jonquera i ha omplert la Rambla amb 18 rotllanes formades pels alumnes participants amb el suport de més de 70 voluntaris. Durant l'activitat, els estudiants han ballat diverses sardanes i han acabat participant en una gran sardana de germanor oberta també al públic assistent. Des de l'organització han destacat la importància de promoure la sardana entre les noves generacions i de mantenir viva la cultura popular catalana a través d'activitats educatives i participatives.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: És el torn de posar el punt i final a aquesta edició de l'informatiu en aquest 27 de maig amb la previsió del temps des de la xarxa amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, una situació avui sobretot encapçalada per la calor a les comarques de Girona. I ja al matí està començant una mica més suau que no pas ahir. Sí que en alguns indrets de les valls del Pirineu, també d'algunes raconades de les Gavarres, a hores d'ara tenim entre 10 i 13 graus de temperatura, però de seguida, de fet molt ràpidament, aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda pujarà més que ahir. Arribarà a fregar els 35 graus en alguns indrets, sobretot de l'Empordanet, també del Pla de Girona o de la Plana de la Selva, i és que aquest ambient serà força més càlid que ahir, amb moltes hores de sol, moltes hores de calor i, per tant, sense núvols importants. No tindrem tempestes tampoc al Pirineu. Atenció a aquesta propera matinada i demà al matí. Entrarà una mica de tramuntana cremadora i a l'Alt Empordà, sobretot al Cap de Creus, és probable que aquesta nit no es baixi dels 30 graus, disbauxa termomètrica. N'estem pendents a la xarxa?
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 5,99 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
0: Doncs davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
0: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots els sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a 11:15 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
0: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots els sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7 aquí a Torredembarra a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants, hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem, defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagi dues taules rodones.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia, la consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà-Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, Innovació, Coworking i Espais per a Startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat, com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i han marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
0: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi, ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50 de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
24: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
25: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
24: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: I preocupació a l'Almaresma per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna a la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, en participació de grups de música neonazis al municipi de l'Almaresma. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
7: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
6: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
0: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
10: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
11: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff, serà a les 7 de la tarda contra la Reial la Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge, es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el Noia Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquís roben,
13: ens treuen treballs.
14: Com a trans et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest amb un trastorn mental
17: és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben,
30: paràssim, marimatxo.
31: Però si estic solo,
32: terroristes,
33: menjar plata,
34: monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
35: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
36: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
13: La protesta més multitudinària reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
13: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
17: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, és una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
13: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
13: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrandez o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
26: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i de fet en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. I també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
13: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
4: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora, des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
13: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
2: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
13: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
5: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
13: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
13: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
0: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
6: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
7: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
0: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions. Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
9: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vilaromana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
19: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, per nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no, aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
9: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
0: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
21: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
20: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
22: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
17: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. el que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
22: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
13: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels

0: confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
1: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana ens hi oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
0: També s'han presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
2: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
3: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
4: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
3: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia més amb diferents empreses pantalla de venda il·legal justament d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
6: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
5: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
8: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
7: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres i ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa. El saló que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del saló.
9: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i

0: Cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
1: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
1: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i talls a Constantí i al Port de Tarragona.
2: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
1: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
2: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol 2 temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre 2 grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Els tertulians del dimecres ja estan aquí preparats, amb el cafè fet, alguns d'ells. Alfons Romero, bon dia.
1: Bon dia.
0: Toni Calvó, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I Narcís Quintana, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara arriba en Xavi Esteve, també. De seguida el saludarem, que acaba d'entrar per la porta. Vaga de mestres... avui de nou, jo no sé com acabarem el curs, perquè a mi especialment amb, jo ho entenc, les reivindicacions i tot, però clar, el meu fill és l'últim any que està a l'escola i a mi em sap greu, no?, que es perdi tantes classes, perquè bueno, són les que li queden en aquest centre educatiu i em sap greu. Bueno, a ell no li deu saber pas greu, però bueno, ara en Xavi Esteve. Xavi Esteve, bon dia.
3: Ens ho aclarirà.
0: A tu et sap greu que perdin classes?
4: Qui?
0: Els alumnes?
4: A mi em sap greu quan tinc que fer, per exemple, els exàmens finals. A mi em sap greu els que han de fer...
0: La selectivitat.
4: La selectivitat.
0: No?
4: Jo ho vaig dir l'altre dia i ho reafirmo. Per què no fan les vagues al cap de setmana?
0: No? Bueno, perquè no fan mal.
4: Tu? No fan mal.
0: Una vaga de fer mal, no?
1: Tu has de vigilar, perquè pots acabar molt malament, eh?
4: No, veiem, jo no sé.
1: Pots acabar malament.
4: Ara pregunteu-li a un nano que té exàmens finals i que té la selectivitat, com ho fa? Perquè, clar, les universitats estan apretant. Apreten, no?
0: Sí, sí.
4: Tot que t'has d'apuntar, no sé... Ara tu agafes aquest nano i dius, mira, escolta, jo faig vaga. Vale, però tu el que no has fet ara, quan ho fas?
0: Ja,
4: l'estiu.
0: Ja. Clar.
4: No, però si l'estiu els professors tenen vacances, no?
0: No, en principi la selectivitat és abans de l'estiu. Bueno, se suposa que la selectivitat és ara el juny, no?
1: Ara, ja.
4: I tots aquests dies de vaga ho recuperen els professors, treballant i això? Pregunto, no ho sé.
0: Si no, se'ls hi descompten dels sous, no?
3: No la farien.
4: Doncs així, no ho sé.
0: Se'ls hi descompta del sou, tinc entès, no?
1: Se'ls hi descompta del sou i cobren molt poc. I cobren molt poc. I t'ho dic perquè jo estic al darrere de la caixa de resistència del meu fill i jo poso vaga... amb molt de gust i poso diners perquè no hi arriben.
4: La vaga de professors, jo ho dic i ho mantenc, o sigui, ara no toca. S'ha de fer més endavant, poder sí, per vacances. Feu vagues per vacances. Ara no toca. No sé, és el meu punt de vista.
5: Jo crec que hi ha un factor que s'ha de considerar i és que quan es fa vaga... El que intentes és que la societat s'adoni de que aquell servei que tu prestes, servei o el que sigui, té una importància superior a la valoració que hi ha en general. I que això es tradueix també en el sou a final de mes, però també en les condicions laborals. És a dir, jo quan per exemple et diuen no, és que en aquesta escola hi arribaran durant el curs 15 criatures que no saben absolutament res de la llengua, és a dir, per tant no hi ha possibilitat de comunicació, però no tenim cap mestre per fer aquesta feina. Però dius, home, doncs potser que ens ho fem mirar tots plegats, no?
1: I perquè no, tampoc els pares estem
0: per apoyar, per donar-los el suport, no?
1: Perquè això no és això que dius tu ara, que ho facin al cap de setmana. Home, a mi em sembla molt bé com a broma empordanesa, que perquè admiro el teu esperit irònic en aquest sentit, no? Però l'ensenyament, la sanitat, l'habitatge, hi ha tres o quatre coses essencials i l'ensenyament és una. I els continguts, que encara no ens hi hem posat, perquè algun dia la Mercè ens deia, mireu, l'informe PISA ens diu que anem molt malament en matemàtiques i en no sé què, i en comunicació verbal o no sé què, no?
0: Matemàtiques, llengües, comprensió lectora...
1: Per tant, vol dir que els continguts tampoc són lo suficientment òptims i per tant vol dir que aquest ensenyament també, si passéssim els mestres per una radiografia, ben bé no ho fem, perquè hi ha coses de continguts que... I en canvi la societat és molt passiva, l'escola potser acaba sent una guarderia que té que veure amb el verb guardar, més que el d'ensenyar, i bueno, jo em sembla que l'ensenyament val la pena, potser perquè he sigut professor, i per tant em sento molt solidaris amb ells, i a casa tots ho hem sigut, no? I ser una societat, i encara pitjor, si el govern de Catalunya es baralla amb els mestres, vol dir que hi ha un problema seriós. I si aquest govern de Catalunya diuen que és socialista, diuen, doncs encara pitjor, no? Perquè s'haurien de desviure, perquè l'ensenyament, perquè aquest sector n'és endavant, no? Pues per tant, jo la trobo plenament justificada.
4: Aquesta pregunta l'hauríeu de fer als pares.
1: També.
0: Jo sóc mare.
3: Bé, també.
4: Vull dir, aquí ha d'haver-hi pares dient-li aquesta pregunta. Vosaltres què penseu amb la vaga dels professors?
0: A veure, jo com a mare, i que a més sóc una mare bastant implicada, aquest curs no ho he estat tant, però sempre he estat molt implicada amb l'escola, amb l'AFA, i bueno, hi veig el dia, m'interesso, perquè a la nostra escola, doncs, tu entres amb els profes, he fet de voluntari, he anat d'excursió amb els profes, he anat a l'escola a parlar amb els nens, vull dir que veig he vist les classes com són, no? I la diversitat que hi ha, i realment tenen una feina molt complicada, i realment crec que moltes de les reivindicacions que fan són adequades, no? Perquè calen més recursos, n'estic plenament conscient de que calen més recursos, calen més professors. M'indigna profundament que un professor de Figueres se n'hagi d'anar a treballar a Tarragona i un de València hagi de venir a Figueres, o un de Castellà de Nuc hagi de treballar a Figueres i l'altre, perquè això passa.
1: I tens la sort d'estar en una escola fantàstica, eh?
0: La millor escola de l'Alt Empordà, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment ho és.
4: I després,
1: molt bé,
4: i després,
1: no?
4: Li heu de fer aquesta pregunta als nois que tinguin que fer la selectivitat. Què pensen?
1: No, ja està. No, si no em vols dir que és un problema, això.
0: Jo tinc una amiga que ha de fer la selectivitat, fa dies que no parlo amb ella, però
1: ja ho porten treballat, no?
0: Sí, jo crec que la matèria l'hauran donat tota, sí, més ràpid potser, perquè els dies de vaga, i a més quan has de fer la selectivitat, doncs tens ja una edat que ja vas una mica sol, no són 3 anys.
1: Estem al final d'un procés.
4: No ho sé, per això dic, això li heu de preguntar.
0: Però jo personalment quan feia segon de batxillerat i havia de fer la selectivitat, i hi havia dies, o bueno, hi havia dies que fèiem classes optatives o coses d'aquestes, que tu escollies si volies anar-hi o no, bueno, mira, és que m'interessa més estar a casa i apretar això altre perquè vaig més coixa. Tu muntes una mica tu, vull pensar, vaja, no
4: vale,
0: ho sé.
4: Vale, és el que dius tu, vols pensar, però clar, s'hauria de fer preguntes als nanos que hagin fet que tinguin que fer la selectivitat. Escolta'm, Cona, com ha anat tot aquest any? Què heu fet aquest any? Heu fet bé? Està bé? La vostra... tot el que heu rebut, esteu contents? Entrant als exàmens, no?
0: Estaria bé que poguéssim trucar-los ara, que deuen estar a classe.
2: Els alumnes de l'Institut de Vilafant aquí, i ells deien que també havien sentit molta més pressió que altres cursos, perquè han perdut moltes hores lectives de classe i han tingut que concentrar-ho tot, i per tant se'ls ha vingut tot molt més difícil, perquè tenen exàmens avui, demà i demà passat, i l'altre.
0: És veritat que els vau tenir aquí ahir, que sí, a les veus del matí.
2: Exacte, i per tant això els ha complicat també. Jo totalment d'acord amb el tema dels mestres i professors, la sanitat, l'educació, tot el que vulgueu. També hem d'entendre que és una situació privilegiada la del sector públic, que es poden posar d'acord i fer vaga, tant sanitat com els professors, si vols tu la policia, el que vulguis, que ara...
0: No, la policia no té dret a vaga.
2: Miro el sector hoteler, miro els que treballen en un hotel, en un càmping, en un restaurant, amb les botigues de Figueres, amb els supermercats, tota aquesta gent que possiblement no hi està d'acord amb el sou que els hi paguen, i amb l'horari, i el canvi de torn, i no poden fer vaga, no? En el sentit, m'enteneu? O sigui que és una situació privilegiada,
1: sí,
2: aquesta que tenen.
1: Aquesta vaga, quan és l'última? Fa ja 15 anys, per tant vol dir que tots aquests mestres venen tensionats al llarg de potser 15 o 17 anys, no? Per tant vol dir que l'ensenyament està maltractat històricament i també conjunturalment en aquests últims anys. Per tant, vull dir, hi ha hagut un moment que...
0: Però tenim un problema, no? Com a societat en general, jo penso, no?
1: Clar.
0: No sé si esteu d'acord,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que potser s'ha perdut de vista una mica quins són els pilars, i ara esteu mencionant, no? La sanitat, l'educació, s'han anat perquè canviant no les poden... lleis que, sí, que els no han marejant
2: deixar, això passa amb tot i ho he dit diverses vegades, no es pot deixar 15 o 20 anys sense fer res i després
0: les infraestructures,
2: problemes a la sanitat, els mestres, Rodalies no funciona. Per què? Perquè hem estat 15 o 20 anys, no sé, mirant la babau, ja ho arreglarem, ja ho farem.
0: No, s'ha prioritzat altres coses.
1: I la pregunta de què n'han fet amb els nostres impostos no se la
2: fa ningú. Què s'ha prioritzat?
1: Quan diu en Xavi, els pares aquests que tampoc...
2: Sí, ja hi estic. I què s'ha prioritzat en aquests 15 anys? Jo no he vist carreteres noves.
0: Vaig a ser dolenta.
2: No he vist infraestructures noves.
0: Vaig a ser dolenta. Potser s'ha prioritzat el tema del procés, potser s'ha invertit en el tema de l'independentista. No és que jo ho pensi, eh? Ho poso sobre la taula i ho faig com una pregunta.
3: Doncs ja som dos.
1: No ens hem gastat,
0: que t'ho preguntes.
1: No ens hem gastat
3: ni que m'ho respon.
1: No és veritat. No ens hem gastat ni un euro de diner públic. Això no és veritat.
3: Aquesta pseudo revolució s'ha fet amb caler públic.
1: No és veritat.
3: Ningú ha posat ni un duro de la seva butxaca.
0: Però sí que és veritat que potser s'ha deixat d'invertir, no?
3: Potser no
0: s'ha invertit a la revolució que diu ell.
3: Que estaven destinats a altres coses. I per tota la població.
1: No, perdona, el que s'endú el diner públic és la cabra de la lesió i tots els seus cosins, eh?
3: Això és una visió molt...
1: No, hi ha una visió històrica de que hi ha gent que continua visquent molt bé amb el pressupost públic. El procés independentista...
0: Ara he obert un meló important aquí,
1: eh? El procés independentista no s'ha endut ni un euro del sector públic.
3: I discrepo totalment.
1: Tota la gent que ha fet aquest procés s'ha tret els diners.
3: Tota la gent que ha fet aquest procés ha cobrat.
2: Que volien millores.
1: No és veritat.
0: Quan els professors volien...
2: No, quan els professors anaven a protestar que volien millores, no els han donat una bandera i els han fet sortir al carrer o a la classe a protestar.
1: No és veritat.
2: I hem estat aquí 10 anys de procés.
3: I portar tanta gent a Perpinyà i portar tot això qui ho paga? Que és la,
1: pues
3: la pregunta,
1: la nostra butxaca.
3: La pregunta, no.
1: Jo sóc responsable del transport i em puc dir que tot aquest... No.
0: Quan has anat a Perpinyà t'ho has pagat tu.
3: Us han enganyat.
1: Bueno, molt bé, escolta,
3: perquè n'hi ha un visquent com un rei allà a Waterloo.
1: Escolta, hi ha gent que tenia dos senyores, una a Barcelona, la burgesia catalana, es gastava, quedava bé tenir una senyora a Barcelona. Bueno, nosaltres, perdoneu, però ens els hem gastat els diners no en senyores, sinó en ideologia, en pensament.
0: Però potser tens raó, no? A nivell dels diners que no s'han invertit aquí, però potser s'ha deixat d'invertir en tot això que diguem, perquè s'estava pensant en altres
3: perquè
0: coses.
3: Perquè no s'administrava, i el que ha de fer una administració
1: cosa,
3: és administrar.
1: Altra cosa, Narcís...
3: Que aquí no administra ningú, ni actualment.
1: No, Narcís,
3: no
1: altra
3: ningú.
1: Cosa...
3: Aquí estan per altres coses.
1: Els dits partits independentistes i el seu paper en el govern autonòmic, en el govern de la Generalitat, el que han fet i sobretot el que no han fet, no? Aquí sí que tocaríem la llaga, però la gent de base... La gent de base, la mega foto de la via catalana, la mega foto de la via catalana, i tens avui la possibilitat d'accedir-hi. Entri i veuràs el poble de Catalunya que es dona la mà i fan una cadena des d'aquí a la frontera.
0: Jo hi era.
3: Una part del poble de Catalunya.
1: Aquesta gent, Narcís,
3: de parlar dels pobles,
1: aquesta gent no s'ha endut un euro, no s'ha endut un euro del sector
3: aquesta
1: públic.
3: Aquesta gent, no, home, el pobre que van allà, això, per suposat que no, aquest home va enganyat, però els que han fomentat tot això ho han fet amb caler públic, però si és la cosa que no cal.
1: No cal,
3: i a més ha sigut
1: i
3: han viscut els periodistes, tots s'hi han enxufat, els economistes,
1: aquest és
3: tot Cristo s'hi ha enxufat aquí.
1: Del judici a Madrid del Suprem, no? I del Tribunal de Comptes, de que han intentat apuntar en el moviment independentista que s'han nodrit de diner públic.
3: Sí.
1: En un país en què tothom té una connexió en el diner públic, però jo sóc del sector liberal, del sector autònom d'aquest país, que tot m'ho he pagat, tot.
2: Molt bé, no ho compliquem tant. A veure, portem 3 anys, 3 o 4, parlant de la vivenda, de la falta de vivenda, no sé què. Molt bé. Allí el que em fa ràbia és els que surten, aquests polítics d'Alto o Copete, que surten a la palestra... 5.000 milions per la vivenda, 9.000 milions per la vivenda, farem 50.000 pisos, farem això, farem... En 3 anys, aquí a la nostra comarca de l'Alt Empordà, algú sap que hi hagi una grua fent pisos?
0: Però la qüestió és que no s'han fet les coses.
3: Sembla que s'està activant una mica. que abans no estava activat, sembla.
1: M'agrada com utilitza sembla.
3: Sí, sembla, sembla. Després falten els calés, però vull dir que sembla.
0: No, ho diu en condicional. Està utilitzant el condicional.
1: A Catalunya, Narcís, perdona'm, hi ha dos models. El barceloní, en el qual tenim aquesta gran política que es diu el Biac i l'alcaldessa no sé què, i allà parlen i estan demanant que l'Illa faci formulacions. Ara invertirem 50.000 milions. I tu dius, bueno, collons, on? On? On,
5: la trampa està en el temps. L'any 2060.
1: Jo l'habitatge, jo el veig amb el meu fill,
3: el tren orbital,
1: que n'està buscant i que i no vol acabar anant i acabarà anant-hi en el banc perquè parlin d'un préstec. Tot això va així, no hi ha
3: inversió. Jo tinc una nena de 30 anys que també tira un pont.
1: No hi ha inversió en habitatge, no?
3: Ni hi ha hagut.
1: I els ajuntaments viuen a l'inòpia, no?
0: Bueno, els ajuntaments... No se'ls hi pot carregar als ajuntaments la responsabilitat.
3: Se'ls hi carrega molta cosa, els ajuntaments.
1: En canvi, obrirem la televisió i sentirem el CIT, l'Albiac, que han pactat amb l'Illa, que no sé què han de fer habitatge, molt bé, no molt bé, fantàstic. On? A la comarca de l'Alt Empordà, on?
3: No, però la comarca... Les comarques totes estan abandonades i ens atenen, pues,
1: això
3: com
1: sí.
3: El cortijo del senyorito, perquè
1: sí, tenim...
3: aquí per venir a Cadaqués, bones
1: sí,
3: festes,
1: tenim...
3: a Puigcerdà, aquí ens ho passem molt
1: tenim,
3: bé.
1: Tenim Consell Comarcal,
3: sí.
1: Tenim diputacions, tenim
3: sí,
1: ajuntament,
3: això...
1: I què fan? Res.
3: Però... ens afotaran molins per tots costats a l'Albera, ens afotaran més molins davant de la badia, bueno, la badia de Roses
1: sí.
3: Que és una de les 60 badies més boniques del món.
2: Molins, perdoneu-me, molins i camps solars, que dius, home, si fem 10 anys enrere i agafem tots els camps solars i tots els molins que hi ha a Espanya ara, resulta que, bueno, han crescut com bolets. Però això, a la factura del ciutadà...
0: No s'ha notat.
2: No s'ha notat. Jo pago la llum més cara cada dia, i tu, i tu, i tu, i l'altre. Les elèctriques surten, aquest any hem guanyat no sé quants, mils de milions... Escolta'm, d'aquesta... O sigui, està molt bé. Si tu t'ho mires des de la vessant aquesta del progressisme, la vessant de cuidar la natura, del nostre medi ambient, molt bé, camps solars, energies renovables, res de tenir fàbriques de gas fent llum, ni de petroli, ni de gasoll, ni no. Molt bé, però la nostra factura
1: no,
2: de què serveix això dels camps solars?
1: No ha canviat en res.
2: Perquè els calés a la butxaca.
0: No, no, però també és important cuidar el planeta, perquè si no...
3: Tot ha de tenir, tot ha de tenir una mesura amb les coses. Tot ha de tenir un terme mig, una...
0: Xavi, què t'has apuntat? A veure.
6: Me surten preguntes, no? Jo estava pensant...
0: Com
6: qui,
0: no?
6: Qui té...
0: Més que respostes, preguntes,
6: no,
0: sempre.
6: No, però qui té la culpa de l'educació en aquest país que hi hagi...
0: Home, en principi...
3: Els legisladors.
0: El primer culpable som... la societat en si, no?
6: I els
0: legisladors, que la societat en si, que és qui ha escollit aquests legisladors,
6: i
0: no?
6: I després una altra cosa, ara estava dient això, jo penso que l'ecologia ens surt cara.
0: On surt cara?
6: Surt cara, no? L'ecologia, no penseu que l'ecologia surt cara?
3: Que li diguin al millor de vehicles que no podrà entre ells el meu ni entrar a Barcelona. És que aquí sempre rep el més pobre.
6: Clar.
3: Sempre rep el més pobre.
6: I després...
3: I serem abans, molt ecològics, abans,
0: però clar, contaminar però hauria de sortir més car
3: sí,
0: que les coses
3: tenim els veïns
0: no?
3: Del sud que fan barbaritats i guerres per tots costats, que contaminen, que les bales porten urani, el fums que hi ha
6: clar,
3: tant de camps de petroli...
6: I després això de qui té culpa de l'educació, és que no ho sé. No tinc
1: pues
6: idea.
1: Una part la tenim
0: nosaltres,
1: la societat, que no
0: els que estem aquí a la taula.
1: Sí, però exacte, jo però em sento responsable
6: aquí,
1: de
6: callar. Aquí vam parlar una vegada amb en Narcís t'ho pot dir, el problema que hi havia aquí a Catalunya amb l'educació, te'n recordes
3: allò de la Gaia i tot això?
6: Exacte,
0: la de Gaia, sí.
6: Exacte. Aquí tenien un problema. Vull dir, i també es va parlar aquí que l'educació no pot estar dominada per polítics perquè no funciona.
3: Per ideòlegs
6: perquè no funciona. I això és un fet i se segueix fent.
0: Però és que el problema és que l'educació s'està utilitzant o s'ha utilitzat durant molt de temps com a eina política.
3: Sempre.
0: I s'ha parlat molt de l'adoctrinament i de no sé què,
6: bueno, però també,
0: i potser s'hauria d'haver parlat de...
6: però també es parla, però també està de l'educació, però és que tu ara, per exemple, vas al és que sempre són els mateixos temes, vas a l'hospital i t'agafa un metge que ha tingut una guàrdia de 24-26 hores i te diu, escolti'm, tu vas anar allà, m'he torcit el peu, i dius, escolti'm, jo m'he torcit el peu, i el primer que te dirà el metge és, vols que t'agafi jo, que he fet una guàrdia de 24-26 hores, o vols que t'agafi una persona que acaba de començar avui? Tu què diràs?
2: No, no t'ho diuen,
6: de tota la vida. Però això t'ho dic, que
0: si
6: això...
0: Si t'ha dintre el seu torn, t'han d'atendre, no?
6: Exacte, però clar, és això. Vull dir, clar, nosaltres parlem de l'educació, vale? I sanitat, i ara d'aquí poc pues, hi haurà totes les vagues d'avions, transport, trens, etc. Bueno, i jo ho dic, i ho tinc aquí, i podem, el jefe m'estira les orelles, que no ens tirem a fora la vaga de turistes, o sigui, restaurants, hotels, perquè aquí dieu,
2: són privats,
6: aquí no
2: home,
6: són.
2: Aquests no fan vaga, aquests no fan vaga.
6: No fan vaga perquè no estem por, collats, clar. Ja us ho dic jo, estem collats, i no podem fer vaga. Això és així, és un fet. Ara, jo no estic, o sigui, jo no estic a favor ni en contra, i estic molt bé on estic, i cap problema, però ara imagineu, en un món imaginari, que turisme surti tot a fer vaga,
0: sí,
6: els mesos,
0: el sector de l'hostaleria,
6: els mesos juny, juliol i agost. Val?
3: Els treballadors estan totalment desunits.
6: O ja està, és que és això.
0: Antoni apuntava alguna cosa.
5: Sí, no, jo dic que és que els polítics que tenim i els partits que tenim són masells. Perquè es barallen, i ho he dit moltes vegades i ho tornaré a repetir una vegada més, es barallen per un pressupost. Perquè en lloc de 10 que siguin 12, que siguin... Després els executen 3 i el pròxim pressupost el tornen a votar. Jo a mi em sembla que si jo m'abarallo amb tu perquè fem un pressupost i que en lloc de 10 me n'hi posis 12, si després no em compleixes et diré, escolta, Xavi, vés a buscar el vots amb allà on vulguis, però a mi no.
3: Però el primer que faran amb aquest pressupost serà la pujada de sou.
6: Exacte.
3: Perquè l'Illa se puja 10.000 euros al mes, els consellers
5: a tu et pujaran la jubilació,
3: sí, bueno, però...
5: pujaran 3 euros que tindràs per fer un cafè més al mes.
6: No,
3: ja
6: ho
3: veurem.
6: Si costa 2,20 euros, ja està.
3: Jo vaig veure farà uns anys a Suïssa que es van proposar, que jo ho segueixo i tinc amics, van proposar pujar-se el sou a Suïssa, una pujada general, com ells voten. Van votar que no, perquè
0: la ciutadania.
3: La ciutadania va votar que no, perquè per la inflació, perquè ja anem bé, perquè...
6: Una pujada de sou.
0: Només dels polítics o
3: no, general? No, de la gent, una pujada
0: general,
3: del salari mínim. Una pujada així general.
6: Una idea, ara sortim tothom i fem una votació a veure si ens pugen els sous. Estaria bé, no?
0: Jo crec que la patronal no hi estaria d'acord.
5: Si pugen els sous a tothom, serà com si no haguéssim... Perquè tots s'encarinà igual.
0: Exacte.
5: Estarem allà mateix.
3: Per això els suïssos degueren pensar, val més deixar-ho com està.
6: Ja. Yeah.
3: Que ja en tenim prou.
0: El que passa és que aquí els preus han pujat, però els sous no.
6: No, clar.
0: I hi ha una diferència, que això se'n diu inflació, no? La diferència...
5: Aquí es practica allò de que augmenten la gasolina avui... I ahir ja te l'han augmentada en el sortidor. I quan diuen no, ara ha baixat la gasolina, tu al cap d'un mes encara no te l'han baixat.
6: Però Mercè, per què vols que te pugin el sou? Si vas al mercat i et costa 3-4 euros una dotzena d'ous, per què te vols que te pugin el sou? Perquè te pugin els ous un altre cop.
3: I la fruita està més... Jo vaig comprar sempre.
6: Jo
3: la
6: també.
3: La fruita està més cara que les gambes. Dic, però si els nespres valen a 7 euros el quilo. Un nespre, que abans era... Que els teníem en els horts i ens els menjaven perquè estaven
0: perquè
3: allà. Sí, però...
6: I tu
3: 7 euros.
6: Tu surts a fora i veus la gent el que està comprant cada dia. Veus el que està comprant cada dia, com s'ho fan, què fan, com s'alimenten. Tenen la sort
0: potser això ens portarà conseqüències a llarg termini, vull dir, perquè potser com ens estem alimentant ara perquè tenim els recursos que tenim econòmics i comprem el que podem comprar amb els preus als que estan, potser això revertirà o fomentarà unes malalties o unes despeses més grans en sanitat en un futur.
3: Que s'abandoni la dieta mediterrània.
6: Ja. Hòstia, no. Sí?
3: Pot fomentar-ho,
6: això està bé.
3: La dieta mediterrània és variada, verdures, tot està caríssim, peix, no, el peix val més ni mirar-ho.
2: No volia confessar-ho perquè després posareu cara d'enveja i us sentarà malament, però
6: ahir
2: vaig menjar peix. Haig de confessar-ho.
6: Hòstia,
3: quina sort.
2: Quina sort, paga
3: doble.
6: Sardines, turbó, rap?
2: No sé, el peix avui en dia és un article de luxe.
3: Sí.
2: Està claríssim, tu vas al supermercat i compres peix, llavors hi ha les caixes normals, aquelles que es cobren soles, i ara els supermercats posaran unes caixes VIP.
5: Saps com allò dels licors que els tenen lligats? Doncs el peix el lligaran també i les paranes els hi emporten.
6: Tu vas al súper, no tens la peixateria, no la tens, la comencen a treure i te comencen a posar lineals.
0: Sí.
6: Vull dir, jo tancat, no et pots demanar la peça sencera. Si demanes la peça sencera, no heu vist unes alarmes? Que s'engeguen unes alarmes. Jo vull un salmó sencer, s'engeguen alarmes. No, aquest tio està boig. Per què vols un salmó sencer? No, és que jo trec molta... No, tu has d'anar lineal.
3: Sí,
6: ja m'estàs dient, no, tu aquí a pagar el doble
3: a la menjadora.
6: Exacte.
3: La gallina.
6: Us el recordeu els músculs quan anava a comprar la bosseta de músculs? Ara us la venen tota neta. Quina merda és aquesta? No, jo vull músculs de tota la vida.
3: Jo vaig a comprar cada dia, sempre he anat a comprar des de molt petit, i les lluces farà 6 anys anaven a 5 o 6 euros al quilo, ara van a 16, 20.
6: Netes, eh? Netes?
3: Perquè no, normals ho netejaran, diria.
2: Segons un estudi que es publicava ahir, els supermercats, fent això de que tot el peix vagi envasat en lloc de la peixateria, guanyen un 35% més.
0: I això que genera un residu...
2: Això, imagineu-vos una cadena de supermercats de tot Espanya que a cada supermercat té 3-4 peixateres.
0: Clar.
2: Multipliqueu per 300 supermercats, ara, tregueu aquests sous... Perquè ells tenen una fàbrica que el peix surt allà tot envasat i van repartint.
6: Vale,
2: el benefici és d'un 35%.
6: Afegiré una cosa que diu en Toni.
0: I les safates de Port Expani, el plàstic que generes, això no es compta.
6: Un moment, una marca important de supermercats, no la diré la marca. Tothom vas al súper, aquí Figueres en trobes. I abans, i això t'ho pot dir en Toni que ho sap, quan hi ha una pujada de productes, el que fa és se canvia etiquetes i es posen etiquetes noves i es posa el número de producte, ¿vale? Aquesta empresa el que ha fet és canviar-ho tot electrònic. Això m'explico que, si tu per exemple vas a aquest supermercat, tu tens totes les targetes de preus, totes electròniques, no tens res en paper, tot és electrònic. I si te fixes a la teulada, tens tot ple de càmeres. Això que vol dir, si tu vas amb el mòbil i ja el mòbil automàticament se't dispara per al preu que tu vulguis fer i a més et diu 2x1. El teu mòbil, cosa privada, se't dispara. Llavors, què passa? Passa que aquesta empresa, que és el que diem nosaltres, que és el que deia en Toni, avui el préssec està a un preu, demà el préssec està a un altre preu. Una persona amb un ditet fa així, clac, i et canvia tots els preus de tot el que tu vas a comprar. Qüestió d'un dia. Això és factible, hi ha un supermercat, no li diré la marca perquè no m'interessa, sortiu fora i ho mireu. És així, i tu te canvien el producte com volen.
0: Sí, està clar.
6: O sigui que, més clar l'aigua.
0: Que ens manipulen
6: i això és una petita cosa,
2: Xavi,
6: una petita.
2: No és tan difícil, si jo imagina que sóc el de Telefònica, anem a posar.
6: Uah, Telefònica,
2: hi ha moltes marques de telèfon i cobren, no és només, diguem Telefònica per dir que sóc el que cobro los teléfonos móviles, la telefonia i tot això. Tinc 4 milions de clients i els hi pujo 32 cèntims a la factura tots. Tu penses que els clients, nosaltres, no, els paganos, mirem a la factura si hi ha 32 cèntims de més?
0: Però per ells és molts de diners.
2: Però per ells, ara multiplica això per 4 milions.
0: Clar.
2: Mira si és fàcil guanyar diners.
6: Me quedo amb una paraula que ha dit Antoni, que és paganos.
0: Sí.
6: Me la quedo, paganos. Me la quedo.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i anem a altres temes. Va, vinga, fins ara.
7: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
8: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
11: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
12: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
11: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
12: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
13: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
14: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
13: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
14: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
13: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
15: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
16: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
15: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
16: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
17: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Aquí en Xavi Esteve m'està renyant.
18: Vendrà mai, no vendrà mai.
0: Alimentari. Ah,
18: gràcies. Les donuts, per l'amor de Déu. Un sàndwich. A Sants, un sàndwich. No hi ha màquines espenedores de sàndwich. Sàndwich?
0: No.
18: Com que no?
0: No hi ha màquines espenedores. Sants està en obres. Tu saps que està tot tancat.
18: Encara està en obres?
0: Potes en l'aire.
18: Però si això triga més que la Sagrada Família. Hòstia, en sèrio?
0: Sí.
18: Home, per favor, no.
19: Se suposava que primer acabarien la Sagrada, sí, i després farien Sants, però no, la Sagrada continua estant empantanegada
18: també?
19: I ara estan fent Sants també empantanegat.
18: Per això tots els xaves venen aquí. Se'n van tothom i venen aquí i tenim problemes, com tenim problemes, carreteres col·lapsades, que d'aquest ja no s'ha muntat posar la gent, en Pura Brava ja estan fent submarinos, vull dir, clar, això no,
20: que
18: no tira, això no tira.
0: No ho sé, mentre s'està arreglant Barcelona, esperem
20: que no ens deixen anar
3: els del país.
18: Exacte,
3: els del país
18: exacte.
3: No ens deixen anar al Cap de Creus, no ens deixen anar
18: i sabran,
3: enlloc.
18: I sabran que tenen una etiqueta aquí darrere que diuen, això és del país o no? Quiet aquí, no et moguis. No, és que jo sóc del país, no.
0: Tranquil. El del Cap de Creus és mentida, perquè en Josep Maria Bartolomé dilluns ens va explicar que havia anat al Cap de Creus.
3: Ens aprenen hòstia, per salvatge.
18: És un afortunat si va anar-hi al Cap de Creus.
0: Ajuntant cotxes.
2: Expliquem-ho. Va anar al restaurant. Si vas al restaurant, pots anar-hi perquè truques, dones la matrícula, això sí, et fan anar cada cotxe, 4 o 5 persones,
0: sí,
2: no
0: ple.
2: Pots anar tot sol amb el cotxe, els cotxes plens, i pots anar a menjar al restaurant, però és una matrícula.
0: Hòstia,
2: però si vols allò...
0: Anar a passejar?
2: Anar a passejar, això és una altra cosa.
18: Això hauràs de fer un tiquet. Hem d'agafar tiquet per anar a passejar.
3: I això arribarà a Portbou, eh? No podràs anar a la platja ni podràs anar enlloc.
18: Que no tinguis que pagar les platges.
3: També perquè
18: que no tinguis aigua, que pagar les platges.
3: Aigua blava...
18: Sí.
3: Aigua blava, bueno, has de... Bueno, que no s'hi pot anar.
0: Jo que volia parlar de la UCO.
1: La UCO, què és? UCO?
0: Home, que estan investigant a Ferraz. Té a veure amb el cas Zapatero, això?
18: Hòstia, i semblava tonto un Zapatero, eh? Jo el veia i dic, hòstia, quin tio que bé que parla.
1: Però no us hi fixeu, que com entomem...
0: La corrupció acaba sortint... Sí. Anys després de que aquella persona hagi tocat poder i en un moment també interessat
1: és
19: com fas nosa.
1: Però és que ja donem per fet, perquè han sortit unes notícies a la televisió,
0: donem per fet que és culpable,
1: que és culpable. I això jo no acaba de presentar-se a Colera i a Llançà uns panels del Memorial Democràtic al meu sector, explicant que hi havia una forma de passatge per la frontera de gent que venia d'estat català. Bueno, això és ho treuen d'un llibre d'unes memòries de Martínez, però no sabem quan surten de França qui organitzava això, com es relacionava amb els governs democràtics d'Europa, no en sabem res, però sabem que Colliure es trobaven allà, agafaven un camí, atravessaven la frontera i anaven fins a Llançà. I a partir d'aquest moment tampoc en sabem res, no? Sabem que alguns aviadors, etc., anaven al consulat britànic, però no s'ha estudiat. I en el món britànic hi ha arxius que s'haurien d'investigar, i arxius de l'exèrcit britànic que també s'haurien d'investigar.
3: Per això funcionava. Perquè
1: sí, no, què vull dir? Què vull dir? Que, ho dic com a historiador, en aquest sentit, el dèficit, i adonem per fet que això... Quantes vegades van passar la frontera? No se sap, no? Però sabem que això ja és una cosa... Vull dir, aquí passa el mateix. Surt a la televisió, han sortit uns collars... i no sabem aquests collars si són de l'àvia, si són d'un jeque,
0: unes joies
1: que no sé què, o si és bisuteria, tampoc sabem si és bisuteria, però és igual, ja donem per fet que aquí hi ha un marró, no?
2: Sí, i sobretot destacar una cosa, que si és una investigació de la Guàrdia Civil, encara el Guàrdia Civil està obrint la caixa,
0: que ja s'està publicant els diaris,
1: jo no ho entenc. No és un cos neutre, i a por ellos era un...
3: Cap cos és neutre.
1: La Guàrdia Civil no és...
0: És que la neutralitat no existeix.
2: Dona la impressió, perdoneu, dona la impressió de que el jutge, per fer per estar fent tot el seguiment, té un pilot de diaris així. O sigui, no té folis que algú ha escrit o la Guàrdia Civil ja ha passat un informe, no. Té una pila de diaris, lo que diario, el no sé què, l'altre, la Vanguardia, el que sigui. Una pila de diaris, i la instrucció del cas va a base de lo que publica la premsa, perquè en sap més la premsa, saben més els de la premsa que no tots els que estan investigant.
1: No, nosaltres ja hem fet sentència. No, és estrany que no li hagin dit quan des de presó.
0: Se'n diu judici mediàtic.
1: Sí, ja està. Això no pot ser. Això no pot ser. Al segle XIX hi havia una sentència i deien: aquest senyor ha estat condemnat a una multa de 50.000 pessetes, no sé què, per tal, i publiquis la sentència, deia, publiquis. I aleshores aquella sentència es feia públic. En Manel de la plaça s'ha fotut a la butxaca 50.000 del rector, no sé què, i es publicava aquella sentència. Ara ja no cal. No cal publicar la sentència, ja l'hem feta. I, bueno, i aquests llops del PP ara estan literalment trempant, no? Aquí, ja els atenem, ja a por ellos...
3: Però tot és igual.
1: Bueno,
3: tot
1: és, pues igual. És lamentable.
3: És lamentable.
1: No? Lamentable.
3: La no? Primera cosa que és lamentable, que se filtrin els judicis. Sí, jo sí. Això ho trobo absolutament lamentable.
19: Però si
3: quan
19: lamentable. La Guàrdia Civil o la policia va escorcollar un lloc, i ja hi ha els reporters que estan esperant que arribin. Clar. Perquè ja ho saben. Ja,
3: per això, però és lamentable del tot, perquè sí. No sé, hi ha el secret sumarial, hi ha tot... No pot saber el que...
2: Sí. Entra la policia a Ferraz i abans que arribi la policia ja estan totes les càmeres de televisió allà.
1: No, el Consell General del Poder Judicial no té elements d'investigació propis, no els té. O sigui, els jutges no saben investigar, i com que no saben investigar deleguen aquesta feina a la Guàrdia Civil, que tota la vida ho ha fet ho ha fet fantàsticament bé.
3: O els Mossos aquí a Catalunya ho feien també.
1: Els Mossos encara són diferents, ja acabaran caiguent també, no? Però encara són diferents, sí. Però la Guàrdia Civil, els informes de la Guàrdia Civil, pues no, pues no. I després amb això jutgem, bueno, no ho sé, jo tinc la...
0: Però clar, si ja desagredites el cos que investiga, ja podem apagar, no?
1: Perquè... Home, jo no ho dic jo, el senyor Pallín, que ha sigut una...
3: Martín Pallín.
1: El Martín Pallín aquest, que ha estat un... d'això, un investigador en aquest sentit, doncs, quan surt aquí queda, pobre home, queda flipa, no?, de veure com s'estan portant
2: no, les però coses. Jo vaig més enllà i és allò de dir a la ciutadania, a la gent de peu, els això, després diuen... polític i lladre, va a la mateixa frase, no? Sembla que tots els polítics són lladres. Per què? És que diu, no, home, no es pot fer així, perquè... Però és que us ho esteu guanyant però, vosaltres.
3: Això,
2: és que cada dia surt un.
3: Això és ara, com la dona del César.
1: Però ara mireu una...
3: No solament no ho ha de ser-ho. És que ho ha de semblar que no ho és.
1: Mireu una cosa, jo a casa no hi he hagut mai de joies en aquest sentit. Ara... quantes cases d'aquest país l'àvia deu tenir un collar que ve de la besàvia, no sé què, tot això hauríem de posar-ho a la declaració de la renda com a patrimoni.
3: Calla, que t'ho faran posar.
1: Ah, bueno,
3: tot el que t'hi deies aquesta gent.
1: On hem d'arribar, no?
3: On t'arribarem?
1: Jo que tinc una medalla del meu avi del mèrit de no sé què, del Guàrdia Civil castrat, no sé què.
2: Sense declarar?
1: Sense declarar,
2: culpable, sí, culpable.
19: Sí. I després es queixa que no hi ha habitatge.
0: Ara. Habitatges que es podrien fer amb aquesta medalla, a veure.
1: Sí, una medalla de l'avi. I ara, clar, l'hauré de declarar, no?
3: No, clac.
2: No, el problema és aquest, el problema és que ara ha sortit el cas Zapatero, quan governi el PP, després sortiran casos del
1: socialitzem,
2: PP.
1: Socialitzem?
2: O sigui, ja és normal.
1: Socialitzem sí. El mètode d'investigar.
2: Sí, és normal que els polítics siguin lladres i fiquin la mala butxaca, és normal que les elèctriques i això en robin, per dir-ho així, és normal que les petroleres en robin, és tot normal. Nosaltres només hem vingut aquí a pagar. Som paganos.
0: Que ho hem normalitzat com a societat, que això sigui el normal.
2: No arribem a final de mes, no podem menjar peix, però és normal.
1: Tens una llei, vosaltres que sou tots de l'olla, de l'administració, que tota aquesta informació és pública, i hi ha una llei de transparència.
2: Res, impossible.
1: Jo l'he practicat, m'he anat al meu ajuntament,

0: no sabem el que cobra determinada gent, que aniria bé, perquè podríem valorar si això està
1: tothom
0: bé.
1: Tothom s'apuntaria, vols dir, a voler aquell càrrec, no? De lo que cobren,
0: què
1: no?
0: Has de fer en aquest país de la doble moral? Com que tens experiència, vas pel darrere, saps que això és en Jordi Coté, vas per la porta de darrere, escolta, Jordi, m'hauries de fer un favor, perquè no em dius el que cobra el cap de la policia local, per exemple, no? Que és, una, és apassionant aquest tema. I aleshores t'obre l'ordenador i te l'ensenya. Home, no.
2: Pensa que els polítics tenen un privilegi molt gran, que és posar-se el sou.
0: Sí, tant.
2: Decideix fins i tot l'alcalde, els regidors,
1: sí,
2: què cobrem? Cosa que és un privilegi. I ara per què?
3: Això hauria d'estar estipulat per llei, igual que els treballadors, no?
2: Però com hi ha hagut tant de robatoris...
0: No, no ho està encara per llei.
2: Bueno, sí.
1: No, sí, hi ha un baremo. Per habitants. Per habitants.
2: Te posaràs el més alt, però bueno, sí, sí, aproximadament. Sí. El més alt no, perquè diré en algú. Però jo sé que hi havia puestos a Canàries, pobles, que potser tenien 1.000 persones i l'alcalde es va fotre un sou de 10.000 euros al mes.
0: Sí,
2: perquè,
0: sí,
2: bueno, mira, ja qui soc, ja que me'l poso jo...
3: Clar, que no hauria de ser així, no? Tu has de valorar...
2: Això es va parar, però...
0: Ja, aquí a la comarca, sí, em penso que era a Boadella.
2: A Boadella, sí.
0: A Boadella hi va haver un...
2: També un cas així, molt graciós, sí.
0: Perquè l'alcalde, de Can Mai Plou, doncs va veure la reforma d'en Mariano Rajoy sobre l'ERSAL, i els baremos, un sí, sí, clar, aquell alcalde de cop i volta va veure que d'acord amb l'ERSAL podia cobrar 3.000,
2: sí, 3.000 o 2.000,
0: això és collonut, no? Sí, sí, jo m'hi apunto d'aquí,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Home, home,
1: I després vosaltres, quan l'alcalde té un sou bo i viu molt bé i té dos o tres regidors més que tenen dedicació exclusiva, que viu molt bé, que treballen pel poble o que sigui, però que cobren molt bé i tal, tu després us estranya que pactin amb el dimoni per conservar la cadira? Us estranya que pactin amb qui sigui per conservar la cadira? Pues no.
2: Tens els pressupostos, és una prova d'això.
3: Però clar, això...
2: Els actuals, els que s'estan fent ara.
3: Això el que fa és desacreditar la política i posar tothom al mateix sac. Jo m'agradaria pensar que hi ha gent que realment doncs ho fa perquè estima el seu poble i vol que el seu poble
2: poc
3: millori.
2: Duraran poc, que els hi diguin aquests dos regidors de Ripoll.
1: Sí, del PSC,
3: De fet, ahir va haver-hi un pla de fet, ahir va haver-hi el plenari.
0: Van i parlen en castellà i diu, escolti, aquí la llengua nacional és el català, ja ho saben. He demanat a l'escola d'adults i m'han dit que encara hi ha plaça per aprendre català, i jo crec que el que han de fer vostès és apuntar-se a l'escola d'adults.
2: A mi me refereixo que el fet ètic de que una persona que és del poble i sap les necessitats que hi ha, que voti d'acord només perquè la cosa funcioni, com suposo jo que deguem fer els companys socialistes, pues, és normalíssim, però això no agrada a qui mana i et foten dos paracaigudistes allà que no hi tenen res a veure amb el poble.
1: Ho veig molt malament, el que ha fet dona una imatge del partit mateix, perquè jo crec, jo crec que els regidors del poble, els que es presenten a les eleccions del poble, són del poble i saben, i sí que pacten coses estranyes, però estàs pactant amb el veí del poble.
3: Però al cap i a la fi, mira, jo hi parlava amb uns veïns i la tarda hi parlàvem una mica d'això, no? De les municipals i dels pactes, dius que a vegades quines combinacions de sigles tan estranyes, i dius, bueno, és que potser no pesa les sigles, tu saps aquella persona i penses, ostres, aquesta persona pot entendre's per treballar amb aquesta altra, però clar, podem amb aquell altre que les sigles li casarien més bé, no hi treballaria tan bé.
2: I són gent que més a pobles que tu coneixes.
3: Exacte.
2: I tu pots portar-te molt bé amb una persona que sigui del PP, de Ciutadans, d'Esquerra, de lo que sigui, de la CUP. Si aquella persona...
3: Avui m'agradaria que estés aquí la Rebeca López, que és companya d'aquí dels dimecres, a la tertúlia, que bueno, per temes de feina i així no pot venir, però que seria un exemple d'això que esteu dient, no? Ella està a govern aquí i ella és de Ciutadans i estan governant amb Junts i amb PSC. I jo els he vist treballar plegats i no tenen cap problema. No. És més, es fan broma. Ai, perquè Puigdemont, i es fan broma.
2: I és el que dèiem tu i jo l'altre dia. Perquè no pot haver-hi, en un cas de molta complicació, un govern com Alemanya.
3: Exacte.
2: Perquè

0: Perquè aquí vam tenir nosaltres una crisi bestial el 2008, que n'hem tingut un grapat. Fer un partit amb gent, clar, amb gent que grava, que
1: un pacte, no, pacte no... PP-PSOE.
2: Sí,
1: per evitar,
2: bueno,
1: que el Vox, per evitar,
3: no? Bueno, perquè no es poden posar d'acord, no?
2: Perquè el PP s'estima més pactar amb Vox, no?
3: A França, el 36, Leon Blum fa una llei d'habitatges de l'UEM municipal. Molt bé.
0: No se toca, no s'ha tocat mai.
3: És un, exacte, és una llei d'esquerres, sí. Ideològicament està enquadrada. Al cap d'un temps, després de la guerra, va pujar en De Gaulle, i va posar ministres comunistes, a sí. més a més. En De Gaulle no va anul·lar aquella llei, sí. no? Sinó que allò va continuar.
2: Aquí això... no funcionem com França, està claríssim.
3: No, però això aquí hauria de passar, no?
4: Ens preguntem qui controla el controlador.
2: Molt... Mira, molt bona reflexió i molt bona pregunta per fer-nos ara que sí. acabem la tertúlia.
1: La frase més utilitzada en política, recordeu que és "que hay de lo mío".
2: I amb aquestes frases ho deixem aquí perquè aneu pensant durant tot el dia, però tornarem demà dijous amb més tertúlia aquí a Ràdio Vilafant amb el suport de gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia. Adeu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem, estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a que ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
0: Notícies en xarxa. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva
3: ràdio. I a la teva ràdio, aquí estem per compartir una bona estona de ràdio, des d'aquí, des del 107.3 de la FM, amb èxits avui, aquesta tarda, amb aquestes caloretes que tenim. Obrim el calaix del record i comencem, doncs, amb aquesta primera de les propostes. Rick Astley, amb aquest Never Gonna Give You Up. El meu anglès és fantàstic, ja ho sabeu, i així estarem, però la música està amb nosaltres.

Doncs si no desconnectis, que avui navegarem per molts estils de ràdio en aquesta tarda. Recordeu doncs, que demà tenim dia intens, amb alertes doncs, fins i tot grogues de temperatura. Ara mateix 30 tenim a fora els exteriors dels estudis de Ràdio Vilafant. I per posar-se molanets, I d'aquí poquet, pocs dies, la piscina del nostre municipi de Vilafant oberta a partir del 19 de juny, Cyndi Lauper amb Girls Just Want to Have Fun. A veure si poquet a poquet, em poso les piles amb l'anglès, Sí, cosa meva,

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
2: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
1: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
2: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà a Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
1: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
3: I dèiem, ja comencen les activitats d'estiu, eh? I comencem a planificar una miqueta què farem durant aquests dies, eh? Durant aquests mesos, sobretot per als joves. El Casal Municipal d'Esports i del Casal Municipal, doncs, del nostre municipi de Vilafant, eh? La informació al web i a xarxes. Staying Alive, millor dit, és Bee Gees.

Doncs si són els Bee Gees amb nosaltres en aquest 27 de maig, obrint doncs la tarda de Ràdio Fórmula amb els èxits. Anirem, com dèiem, navegant una miqueta pel panorama internacional, pel panorama nacional, però ja que estem encara amb l'internacional, per què no? Doncs a tornar a recordar algunes d'aquestes propostes que ens refrescaran una miqueta en aquest punt de...

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Marcant una generació, us en recordeu? Backstreet Boys, teníem les Spice Girls. Nosaltres ens quedàvem, en aquest cas, o personalment em quedava, doncs amb Backstreet Boys, amb alguna cançó com aquesta, As Long As You Love Me. Tot i que amb les Spice Girls també, eh? Wanna Be i altres èxits que també escoltem aquí a la ràdio quan obrim aquest calaix del record. T'apuntes?

Doncs sí, que teníem els Backstreet Boys amb aquesta proposta musical, As Long As You Love Me. I a 5 minuts per 4:45, una mica més de ritme amb Tayo Cruz i Ludacris. Es van juntar per acostar-nos a aquesta producció que sona així de contundent. El

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: I ara obrim el calaix dels èxits més nacionals, en aquest cas, i Tequila n'era un d'aquests experts, amb cançons com Salta o aquesta, Dime que me quieres.

Era una d'aquelles formacions que portaven doncs, un ritme, com ja veieu, molt refrescant, també. I ja sabeu que jo, personalment, doncs, sóc fan de la música en viu, de la música en directe, i ens agrada escoltar cançons en directe. Quiero besarte, d'Ariel Roth. Aquí l'escoltem.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes, el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia, els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura, el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Estem, doncs, amb aquests èxits dins d'aquesta fórmula i ja després anirem ja amb l'actualitat. Però escolteu-me, les grans veus que tenim al panorama musical. Amy Stewart, amb el

Doncs com dèiem, amb una gran veu, la d'Amy Stewart, amb aquest Killing Me Softly, que m'ha escoltat. I també doncs, va ser doncs, una gran veu la que va presentar en aquest temps Avril Lavigne, donant-se a conèixer amb aquest Complicated.

0: Avril Lavigne amb el Complicated. Aquí repassant aquests bons temes, bons èxits des de Ràdio Vilafant.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem. Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
0: Vinga, 12 minuts, arribem a les 5, en aquest 27 de maig, amb Ana Torroja i la seva sonrisa.

quants anys aquesta proposta musical, però així hem començat, eh? I fixeu-vos que a poc ens anem acostant una miqueta més a l'actualitat. Hem començat amb Cyndi Lauper, amb Rick Astley, i ara hem tingut aquí el programa nacional amb Anna Torroja, amb la seva sonrisa, intentant refrescar una miqueta la nostra antena de ràdio Vilafant FM en aquests 8 minuts que manquen abans de posar-nos al dia de com està aquesta actualitat informativa amb els companys a la xarxa de comunicació local. Però la cosa no acaba aquí, perquè encara ens queden un parell de propostes musicals per escoltar, i aquesta és una d'aquelles que també ens agrada moltíssim i que sona així de bé, amb Pereza i la seva Estrella Polar. A la...

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

I des de Ràdio Vilafant FM, una altra d'aquelles bones cançons que no podien faltar. Pink Floyd, amb aquesta proposta que és coneguda, Another Brick in the Wall, cap a l'informatiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Salt, el Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11 d'ara. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferrà de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
2: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
3: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'ex líder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Òscar, serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Òscar pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant. 107.3 FM, la teva ràdio.
4: Doncs sí, la teva ràdio és aquest punt del dial. La teva ràdio és Vilafant FM i aquí entra una nova hora musical i ho fem amb èxits i cap a l'actualitat a poc a poc. Whitney Houston, aquesta la coneixes, eh? I Wanna Dance With Somebody.

La veritat és que ens va deixar massa aviat, eh? Whitney Houston. Cançons com aquest, I Wanna Dance With Somebody, doncs ens van alegrar moltíssim a les freqüències de ràdio i a casa nostra també, eh? Lloc on te posaves Whitney Houston, la veritat és que gaudies moltíssim de la seva veu. Però ha deixat un llegat de cançons que aquí continuen sonant amb força, sobretot aquí quan obrim aquest calaix del record, eh? I busques artistes, surten perles com aquesta. I perles com aquesta. Wham! Amb el Wake Me Up Before You Go Go.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sortida en bicicleta. Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Doncs vinga, va, que estem amb els èxits i aquí continuem a la FM amb 2 Unlimited. No Limit. No Limit.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.

Estem compartint més èxits a camí de l'equador d'aquesta hora. 5 minutets per arribar a 6:15 en directe des del 107.3 de la FM. I seguim amb aquests èxits. I ara ens arriba un ritme mogudet, un ritme doncs, que farà baixar les temperatures i pujar les RPMs amb Venga Boys, amb el seu bum, bum, bum, bum. Vinga, va, deixa't emportar i puja el volum de la ràdio, per què no?

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
3: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
2: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
3: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
2: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
3: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

Doncs sí, aquesta cançó de Noche Entera de Vico va ser un dels fenòmens musicals més grans de l'estat en l'any 2023, sobretot després del seu pas pel Benidorm Fest 2023. Tot i que la tercera, molta gent considera la gran guanyadora moral, eh? Una cançó que continua escoltant-se en festivals i fins i tot apareixen en medleys del Benidorm Fest 2026, eh? Una d'aquelles cançons que en Radio Fórmula funciona, eh? I vinga,

0: Thank you, DJ.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
4: Doncs en aquest punt del dial i a radiovilafant.net ara escoltant els 21 Pilots.

Així es titula aquesta proposta, Heathens, amb els 21 Pilots. Continuem amb més música i ara una cançó amb energia positiva, Train, amb el Hail Soul Sister.

0: de les cançons que us punxem aquí a Ràdio Vilafant, eh? Hey Soul Sister, Train. 6:45.
1: Tonight. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
3: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
2: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
3: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà Instagram o escriu a lleure@

piruets. Van fer ballar moltíssim els Conill in Concert, eh? Aquell format de concerts que fèiem aquí a la plaça Major. I Tom Zonai es va donar a conèixer internacionalment amb aquest tema, Dance Monkey. Dance Monkey.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: I aquí continuem, doncs, amb aquesta radiofórmula, amb Princesa.

Doncs sí, estem aquí compartint una bona tarda de Ràdio Fórmula, una bona tarda doncs, de música per acompanyar-vos amb aquests dies que estem tenint de temperatures molt altes. Recordeu, que dèiem, demà s'assoliran temperatures molt més altes. Estem ara mateix encara amb una temperatura alteta de 30 graus, la màxima d'avui registrada 31, a mínima de 13. El que dèiem, demà més caloreta, més previsió de temperatures altes, per tant, extremar com sempre, diguem, si estàs al carrer treballant, si estàs a l'aire lliure, doncs les precaucions, crema solar, sobretot protecció, i també el més important de tot, hidratació. Anem cap a l'informatiu de les 6 i ho fem amb Bailoteo de Tietz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Sal, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
2: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill, és una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
1: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta de tapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: bon rotllo des d'aquí, des del 107.3 de la FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
0: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: loco en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Doncs sí, són ells, són Carmen 113, que també aquest 2026 sumen novetats discogràfiques a la nostra discografia, Salir a ganar.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí sí que han fet una molt bona combinació, tant instrumental com vocal. Parlem de Lady Gaga i Bruno Mars amb aquesta proposta musical, Die With Smile.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: Aquest estiu, la diversió torna a Vilafant. Ja estan obertes les inscripcions del Casal Municipal d'Estiu Vilafant 2026.
1: Casal de Lleure per a infants d'I3 a 6è i casal esportiu des de primer de primària fins a quart d'ESO.
0: Durant els mesos de juliol i agost, amb activitats, esports, jocs, sortides i moltes experiències per compartir.
1: Inscripcions obertes fins al 31 de maig de 2026. Fes la teva inscripció ara a aramempordà.com. Per a més informació, Aram Empordà Instagram o escriu a lleure@aramempordà.com.
0: Aquest estiu, viu-lo al Casal Municipal d'Estiu de Vilafant. Organitza l'Ajuntament de Vilafant amb Aram Empordà.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.
3: Yo te conozco, no sé quién eres, qué desconcierto. No sé si existes, si eres un santo. A veces bueno, hasta me gusta y otras no tanto.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Molt conegut la seva veu, la seva música, els seus ritmes. Bruno Mars, Ai.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: La ràdio i concretament la nostra Ràdio Vilafant convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora de l'actualitat musical i els grans èxits.

0: cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Rioreteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova negociació aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
2: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
3: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
0: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
2: L'UCO entra a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del PSOE, Ana Fuertes, l'exsecretària d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
0: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
2: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
2: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantòria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
7: No, és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
0: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
8: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat que tot just acaba de començar. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i, per tant, no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, ben pendent de dues cites, a 8:45 comença l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la final de la Divisió d'Honor Femenina Sant Andreu Mataró.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc. Entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Després d'una jornada complicada a causa d'aquestes manifestacions que han tallat una via tan important com l'autopista AP7 en diversos punts de la xarxa viària, ara sembla que torna a la normalitat. És a dir, per exemple, l'AP7 ja no presenta cap tall a causa d'aquestes manifestacions. Tots aquests problemes que ha provocat aquestes protestes ja van a la baixa. I, de fet, ara parlem d'aturades més habituals, però que hi són. De fet, hem de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes van molt carregades. És el cas de la Ronda de Dalt, sobretot en sentit Besòs, o la Ronda Litoral en sentit Llobregat. La Ronda Litoral, per exemple, va molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident que s'ha produït a la zona de Ciutat Vella. De la resta de la xarxa viària, per exemple, a l'extrem nord, destaquem una jornada més, la C58 i la C33, molt carregades d'entrada a Barcelona. L'AP7, a la zona del Vallès, millora, bàsicament aturades puntuals, tram de Santa Perpètua a Barberà, en sentit sud. En canvi, a l'extrem sud, l'autovia A2 també va carregada, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. Per tant, podríem dir que han tornat les retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tota Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: Un dels primers talls en aixecar-se ha estat el de la P7 a Girona. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: El tall de la P7 que 4.000 docents gironins havien iniciat a les 12 del migdia s'ha aixecat poc abans de les 5, a l'espera que finalitzés la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Una reunió que ha començat més tard del previst, ja que estava pactada a les 3 de la tarda i les dues parts no s'han assegut fins a un quart de 5. Aquest matí, aproximadament 2.000 persones han sortit de Girona camí cap a Salt, on l'esperava una gran multitud, en una nova jornada de vagues d'educació. Els mestres creuen que el complement de 40 euros proposat pel departament és insuficient i exigeixen l'augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals. D'altra banda, els 1.800 treballadors que Educació pretén incorporar queden lluny dels 6.400 sol·licitats pels sindicats.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. Els sindicats tot just acaben de tornar a entrar a reunir-se amb la consellera després del segon recés d'aquesta sisena jornada de reunions i de negociacions. I és que la conselleria es plantejava avui que el complement transversal per a tots els docents i professionals fos d'uns 47 euros. Ahir els situaven 40, els sindicats en demanaven 60 i avui ho han aterrat en 47 euros, una xifra que els sindicats ara entren a reclamar que sigui una miqueta superior a aquesta xifra i que, a més, explicava la conselleria que aquests 47 euros aproximats fins al 2029 consolidats també se li sumaria uns altres 75. Tot plegat seria una suma d'uns 122 euros aproximat, una xifra que els sindicats ara en el recés també ens explicaven que pretenien doblar, és a dir, situar en uns 240 euros. Això pel que fa al complement nou que va presentar ahir la conselleria, i és que hi ha una altra demanda, un altre complement que es va signar mesos abans amb UGT i Comissions Obreres, que planteja un increment del 30% del complement específic autonòmic. Ara han tornat a entrar en aquesta reunió per demanar aquest increment en el salari, arribar entre tots dos a bon port, i és que ja sembla que comença a entendre's aquesta negociació, una negociació que avui tot just coincideix amb l'aturada general a tota Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, per exemple, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
7: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
8: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
9: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
8: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
7: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
4: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
10: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
11: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
10: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
11: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
10: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
12: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre el finançament irregular justificarien un avançament electoral.
13: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José de Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: A Catalunya, el govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
14: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
14: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
4: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau policial, desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Carina Bellvé.
16: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
17: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
16: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
18: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
19: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
18: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: I primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
4: El Saló, que obre aquest dimecres l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és el director del Saló.
20: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
4: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Serà del 31 de juliol al 28 d'agost. David Navarro.
21: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
22: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
21: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I Pablo Alborán, l'exambusto o Niña Pastori seran els caps de cartell dels Sons del Món 2026 a Roses. El festival comptarà amb una trentena d'espectacles amb noms destacats de l'escena estatal i catalana. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
23: Pablo Alborán, Niña Pastori i l'exambusto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món. El festival ha presentat la programació de la 19a edició que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com l'Axambusto i Gossos o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
24: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
23: El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, al minut 20 de partit, Barça 1, Reial Societat 0, amb gol de Clàudia Pina. Aquest matí, la jugadora de Mollet, Alexia Putellas, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou.
3: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses. No es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig. És normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han conversat amb els pares dels agarencs Marc Pubill i Dani Olmo, que han estat seleccionats per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem Nasi Pubill, pare del defensa de l'Atlètic de Madrid.
4: Si hi ha algú somni que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algú espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. L'entrenador, el tècnic de Gavà, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present al contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a tècnic del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. En Water Polo, jornada històrica, perquè a partir de 9:15 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per aconseguir un títol històric per a tots dos conjunts, el primer d'europeu. Els dos equips barcelonins tenen la cita més important de la seva història a la piscina Sant Jordi i 7 dies després als banys de Sant Sebastià, que decidiran el nou campió de l'Eurocup femenina. I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és del millor de 3 i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. I Lali, per acabar, un apunt de bàsquet, perquè la jugadora argentina Juana Camilion és el nou fitxatge de l'Espar Girona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
5: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida, a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
6: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
7: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
3: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
5: L'ús contra la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del partit, Ana Fuertes, l'exsecretària d'Organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el Partit Socialista i torna a descartar eleccions anticipades.
8: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
3: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
5: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
3: La Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
5: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
9: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
3: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
5: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
10: No, és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
3: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
11: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada del Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat ara mateix. Minut 30, Barça 1, Reial Societat 1. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, doble cita destacada aquest vespre. A 8:45 comença l'anada de la final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la gran final de la Divisió d'Honor femenina al Sant Andreu Mataró.
12: Notícies en xarxa. Edició B.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta en meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós, més que avui. El prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Millora molt ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. És cert que encara veiem una cua d'un quilòmetre a la Pota Nord de la B20 des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. I encara parlem de problemes d'aquesta ronda litoral a causa d'un accident al tram de Ciutat Vella, aturades entre Sant Adrià de Besòs i Ciutat Vella, per tant, ronda litoral aturada, de fet, en sentit Llobregat, com et deies, a causa d'un accident. Acabem amb un accident, però a Girona, a la C65, a la zona de Quart. També ens han informat d'aturades importants en aquest punt, com et deia, accident C65, zona de Quart i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: El tall de la P7 que 4.200 gironins havien iniciat.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
5: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. A hores d'ara els sindicats es troben reunits amb la conselleria després del segon recés de la jornada de converses d'avui, sisena de les que porten fins ara. En aquesta, la conselleria els plantejava situar el complement salarial transversal en 47 euros consolidats fins al 2029 i a partir d'aquest any afegir una altra suma de 75 euros més, la qual cosa, tot plegada, situaria l'increment en uns 122 euros. Una xifra que els sindicats responien i proposaven ara de doblar a uns 240 euros. Tot això sumat també a l'increment del 30% del complement específic autonòmic, que recordem que ja va signar conselleria amb UGT i Comissions Obreres al març. També, a part dels salaris, demanen incrementar les plantilles a unes 6.400 noves places, que queden lluny de les 1.800 aprovades ahir. Una reunió d'avui que tot just coincideix amb l'aturada general a tot Catalunya i que ha comportat talls a Barcelona i les carreteres, sent aquesta la segona jornada de vaga general del que portem del mes de maig.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
7: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
8: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
9: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
8: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
7: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, s'aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
5: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz, de l'Audiència Nacional, sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la Secretaria d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
5: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses a propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
10: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
11: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las conseqüències socials i econòmiques d'estes crisis.
10: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
11: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
10: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
5: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
12: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
13: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
5: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A Catalunya, el govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
14: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
14: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
5: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis al maig.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
16: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
17: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
16: Les compres es podran fer a comerços

0: milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir el moll de Balears del Port de Tarragona en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que es tracta d'un projecte de dimensió de país vinculat a la transició energètica i a la necessitat de generar nova activitat industrial i ocupació qualificada.
1: Una inversió total de 80 milions d'euros per destinar-lo en col·laboració amb d'altres ports a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics de la Mediterrània Occidental, especialment el Golf de Lleó, és a dir, aquí es fabricaran les bases i no el muntatge total, però sí les bases i l'ensamblatge dels aerogeneradors que veurem en el Golf de Lleó i davant de Roses.
0: Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha defensat que el projecte permetrà diversificar l'activitat portuària i que podria mobilitzar més de 150 petites i mitjanes empreses.
2: I el Departament de Drets Socials inverteix més de 5,3 milions d'euros per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de 6 albergs de la xarxa Xanascat. La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest dimecres l'alberg a l'Escala per presentar la nova temporada que preveu superar enguany les 377.800 pernoctacions. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
3: S'ha intervingut als albergs de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp, Cabrera de Mar i l'Escala, on de fet en aquesta localitat empordanesa la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, n'ha detallat les actuacions sota els principis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
4: Gràcies a aquest fons hem invertit 5,3 milions d'euros en tota la xarxa dels 41 albergs per, com deia, avançar en sostenibilitat, reduir l'empremta de carboni i suposa doncs, posar al dia doncs, aquestes instal·lacions, aquesta xarxa que és clau pels serveis públics de Catalunya perquè volem avançar cap a un turisme doncs, més sostenible i alhora també més assequible per a les famílies.
3: Les obres s'han centrat en instal·lar plaques fotovoltaiques, renovar el sistema de climatització, incrementar l'ombra en els espais exteriors o aïllar els edificis. Enguany la Xanascat preveu assolir les 377.800 pernoctacions en els albergs propis.
2: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten des de Ràdio Tàrrega i Ràdio Ràpita.
5: Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta de tapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals durant el mes de juny. En parla Montse Garrido, tècnica de promoció econòmica.
6: Volem promocionar pues, això, que la gent surti, comenci el mes de juny, que ja comença a haver ambientet, és que la gent surti, que consumeixi, que conegui els establiments de Tàrrega.
5: La proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i proper.
7: La Ràpita reivindica des d'avui la seva cuina de proximitat amb les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero. Fins al 13 de juny, 10 restaurants del municipi ofereixen menús especials d'entre 35 i 60 euros, amb el producte del Delta de l'Ebre com a gran protagonista. La iniciativa busca estrènyer el vincle entre els fogons i els productors locals, posant en valor tresors com el llangostí, l'arròs o l'oli de la zona. Com a novetat, els comensals que completin el nou carnet de ruta participaran en el sorteig d'un dinar gratuït. Tota la informació i les reserves es poden consultar al web cuinalarapita.com.
2: I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra, David Navarro.
8: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
2: I el Palau Moja de Barcelona ha acollit aquesta tarda l'anomenada Primavera Barroca, que vol articular tres projectes centrats en l'art i el patrimoni barroc. El festival es farà simultàniament a Manresa, Valls i Vic. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
10: Aquesta proposta, que uneix els esforços de l'Ajuntament, és una aliança inèdita per promocionar l'art barroc català i també consolida

proposta de la Generalitat de Catalunya per la recuperació del patrimoni barroc. El Museu de Valls presentarà l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català. L'Església de la Pietat de Vic acull els últims barrocs Maria Colomer i Parés i la pintura, la diòcesi de Vic. Per la seva part, el Museu de Barroc de Catalunya exerceix un paper central i estratègic en aquesta xarxa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat 1, partit al descans amb gols de Pina i gol d'Aitana, passada d'Alexia. De fet, aquest matí, la jugadora de Mollet, a més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou i feia aquesta valoració.
3: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Emocionada Alexia Putellas, que està disputant els darrers minuts amb la samarreta del Barça. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els agarencs Marc Pubill i Dani Olmo han estat convocats per jugar al Mundial de Futbol aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem com va viure el moment que donaven la llista a Miquel Olmo, que és el pare del jugador del Barça, en declaracions a la Ràdio Municipal de Terrassa.
4: I quan ha passat la llista i ha passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Ah. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil. Però la veritat és que, bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
2: Precisament el Terrassa, equip de la segona federació masculina, ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. I el Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, per ser a 11:45, oferirà una roda de premsa. En hoquei patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. I un doble punt de waterpolo, perquè viurem un vespre històric. A partir de 9:15 es disputa l'anada de la final de l'Eurocopa femenina entre dos equips barcelonins, el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barcelona. S'enfrontaran al partit d'anada a la piscina Sant Jordi. I també aquest vespre, a partir de les 9, arrenca la final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final, en aquest cas, és el millor de 3 partits i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. I per últim, en bàsquet, fitxatge, el segon de l'Espar Girona de l'Argentina, Juana Camilion.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: l'acte de 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics, sóc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències del Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Get Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el meu hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. Fuder Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat. És un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

Què hi ha? Molt bones, molt benvinguts una setmana més. Ara repassar l'habitual de cada setmana del Top 30 de Ràdio Vilafant. Com sempre, dues horetes carregades de la millor música, del millor ritme i de la millor companyia, la vostra companyia. Des d'aquí, des del 107.3 Megacicles, en qui us parla, Lluís Guerrero. Molt benvinguts.

0: I com sempre, com fem cada setmana, començarem per repassar les novetats de la setmana. Aquestes noves propostes musicals que surten a la venda i que fan que puguis gaudir de la millor música del moment. Som-hi, doncs, comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, John Submit, The Chainsmokers, amb el seu All The Time.

molt bon ritme, molt bona música i una tentació musical all the time. Johnson Net en companyia Chainsmokers. Una altra novetat és la novetat de la Becky G, el seu EPA.

El Tantum aquesta és un omple de pistes de cuidado, eh? Joe Hamo, el seu My Mind. Novetat aquesta setmana. A puntet entrarà a formar part del Top 30. I la darrera novetat de la setmana, Avalon Roxton, el seu Talking.

0: trencant el ritme. Avalon Rocks dona el seu Talking. Novetat també, com no, aquesta setmana aquí a Vilafant FM. John Sud, Me The Chainsmokers, Alan Roxton, Tohamo i Becky G. Les quatre novetats potents per aquesta setmana que esperen la teva votació per formar part de la llista del Top 30. I de les novetats de la setmana ens anem ràpidament als que ens abandonen, els que surten fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que ens abandonen aquesta setmana. La primera és aquesta.

Sona Quevedo amb companyia de Josef i el seu Chuos. 16 setmanes a la llista, ens abandonen des del lloc número 28 aquesta setmana. L'altre que marxa aquesta setmana és la Bad Gyal. El seu Mascara. 9 setmanes a la llista, marxant des del 25.

0: dos que marxen fora de la llista. Això vol dir que aquesta setmana ens setem dues novetats. Després en parlem i coneixerem la seva posició al top 30. De moment ens anem a repassar la llista des del 30 i fins al lloc número 1 d'aquesta setmana. Què et sembla? Vinga, som-hi!
1: Número 30.
0: En ritme i en força, en Claren, el seu Love. Divuit setmanes de la llista, repetint el lloc número 30.

0: començat molt forts, hem començat amb aquesta proposta forta i de veritat de Claren el seu love i ens acostem en el lloc número 29.
1: Número 29.
0: La proposta és de Ryan Castro i Capo, el seu La Villa.

0: Ryan Castro, Capo, Gangsta, La Villa van estar número 1 de la llista. Ara baixen i es col·loquen ja en el lloc número 29 aquesta setmana. Aquesta és la seva proposta, la seva força musical aquesta setmana aquí a la llista del Top 30. Ens acostarem ara mateix al lloc número 28 per descobrir la primera novetat de la setmana.
1: Número 28.
0: En ritme i molta força.
2: It's new.
0: Aquest nou track és el nou de la Inai Matoma, el seu Dream of Loads.

0: Tot un somni, tot un dream, la proposta d'Aina i Matoma, el seu Dream of Loads, novetat a la llista en el lloc número 29.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: I cap al lloc número 27 de la llista, què et sembla?
2: Número 27.
0: La proposta és de Juan Magán i Omar Montes.
3: Oye, la vi.
4: Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Recuperar una cançó molt clàssica i portar-la al dia és molt fàcil. Omar Montes i Juan Magán, el creador original d'aquesta proposta, Ayer la vi por las calles de Madrid, sonen directament aquesta setmana en el lloc número 27. 10 setmanes, fent-se costat. Un mes en l'aire.
1: Número 26.
0: Aquest va estar número de la llista, baixa en picat aquesta setmana, ho fa del 13 fins a aquesta posició número 26. We Sound, My Towers, West Call of Your Drums, 5 estrelles.

0: Ah, sí, sona Wisdom, després de ser número 1 de la llista de baixa en picat i es col·loquen molt en ball a la llista del Top 30.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, sumi, és música, més ritme, a la sintonia de la ràdio i cap al 25.
3: Número 25.
0: Novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Ryan Castro, J Balvin, una a la vez.

0: inconfundible, el ritme de J Balvin, la veu de Ryan Castro, una a la vez, sonant com a novetat, lloc número 25.
1: Número 24.
0: I continuem amb Ryan Castro, però aquesta vegada en companyia de Maluma i el seu Pala Seca, quarta setmana en llista.

0: Bon ritme, bona música, aquesta peça musical de Maluma i Ryan Castro, Bala Seca. Com dèiem, això sona des del lloc número 24, porta 4 setmanes en llista i ens anem un lloc més a l'aire. Vinga, a donar-hi més ritme a la nit.
1: Número 23.
0: Ho farem amb Romeo Santos i Prince Royce, una molt coneguda, Dardos.

0: la proposta de Romeo Santos i Brent Royce, el seu Dardos, un altre dels tracks que també va ser número de la llista aquí a Vilafant FM i que aquesta setmana ja comença a fer la davallada prou important. Es col·loquen directament aquesta setmana al lloc número 23 de la llista, porten 16 setmanes i baixen des del lloc número 13. Tens un moment del lloc número 22, un que fa tot el contrari, un que comença a rolar per la llista.
1: Número 22.
0: Topic, amb la versió de la Becky G i el seu Sorry, Papi.

0: Sorry, sorry, la proposta de Topi, amb aquesta remescla de la Becky G del seu Sorry Papi, que sona a la llista del Top 30.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, continuem, perquè el ritme de continuar sonant. Deixem a Tòpic amb aquest treball del seu Sorry Papi i ens acostem al 21.
4: Número 21.
0: És el cant amb la veu de la Becky G, Marathon.

0: proposta de Becky G, el que en el seu marathon, com dèiem, des del 21 de la llista, i sonant molt forts, perquè tenen ganes de triomfar 7 setmanes de la llista i pujant un lloc aquesta setmana.
1: Número 20.
0: Batgirl Chencho Corleone, aquest fa el contrari, aquest baixa aquesta setmana, perd una miqueta de força, perd una miqueta de posicions i es col·loca amb aquest treball musical al seu xoque.

0: Gencho Corleone batia el seu xoc, com dèiem, sonant aquesta setmana a la llista dels del lloc número 20, aquí al top 30 de Vilafant FM.
1: Número 19.
0: Vinga, i aquesta és especial, aquesta és un amor de veritat, un amor enamoradíssim. La noia se'n diu Lorin.

0: Una gran veu, una gran proposta, un gran amor és el treball musical de la Loreen, el seu True Love, que aquesta setmana ens acompanya directament en el 19 de la llista. I continuem perquè tenim ganes d'escoltar més i millor música. Esclar que sí, som-hi doncs!
1: Número 18.

0: Per als aimants de la bona música, sonava Ozuna amb el seu Una Aventura. Sonava directament al lloc número 18. Ens acostem al 17 i anem a fer un tomb per casa nostra.
1: Número 17.
0: I ho farem amb Estiu 22. Parlen del meu àngel. Oh!

0: 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Des del 17 de la llista, estiu 22, amb el seu El meu àngel, 13a setmana a la llista del Top 30 i baixem des del lloc número 9. Continuem, ens anem fins un mes en l'aire, és el torn del lloc número 16 de la llista.
3: Número 16.
2: És el treball musical de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: échale, échale. La música de Quevedo y Elvis Crespo, al seu La Graciosa. Així s'arriben a aquesta posició número 16 de la llista del Top 30.
1: Número 15.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon ens aporten un que va ser número 1 de la llista i que té un ritme totalment diferent. El Machine Time. Top.

0: Màquina Time, la peça, la proposta de Marlon i Dimitri Vegas en companyia de Lake Mike i DJ Iconic. Com dèiem, arriben justament a la meitat de la llista, al lloc número 15. I així ens deixa pas a canviar d'estil.
1: Número 14.
0: Afrojack Sia, la producció David Guetta, el seu Awake Tonight comença a despuntar i sonar.

0: Awake, així sona aquest treball de David Guetta en companyia d'Afrojack i Sia, com dèiem, sonant directament aquesta setmana, col·locant-se en el lloc número 14.
1: Número 13.
0: Vinga, continuem en ritme i aquesta setmana fa una baixada prou important. És la proposta de Quevedo des del lloc número 13 amb el seu Scandic, que estava ocupant el lloc número 4.

0: Mister Quevedo, que darrerament està molt, però com molt influenciat per la música, i déu-n'hi-do la quantitat de treballs que està traient. Aquest és un altre, és el seu Scandic, que com dèiem aquesta setmana malauradament baixa bastantes posicions perquè estava situat aquesta setmana passada a un molt bon lloc, número 4, i baixa ara mateix fins al 13. Entrem dintre ja de la dotzena i ho fem des del 12 en companyia de Demi Lovato.
1: Número 12,
0: Low Risings.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 11.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, camins, somnis i sorpreses. La proposta musical de Sopa de Cabra, encapçalada per la veu de la Su. Pujant moltíssim aquesta setmana, des del lloc número 11, ens acompanya en aquest bon trajecte musical. Ens acostem en el 10.
2: Número 10.
1: I sona Que ganes de comerte. Ella és Maria Becerra, una altra de les importants de la setmana.

0: La proposta que ganes de comer-te ella és Maria Becerra, com deia en Gamsalant, al lloc número 10 de la llista, i deixant pas directament al lloc número 9, on te tornem a escoltar una de les cançons importants d'aquests darrers dies.
1: Número 9.
0: End of Beginning.

0: proposta, com dèiem, que ens acompanyem directament des del lloc número 9 de la llista. I aquesta que sona a continuació, escolta-la bé. La proposta que encapçala al segon lloc, que és el lloc número 8, és de John Submit i Fate.
1: Número 8.
0: Chica 305.

0: Chica 305, John Submit, Fates, una en la llista i tirant cap amunt, perquè déu-n'hi-do el recorregut que porten. 6 setmanes al top 30 i ja col·locats en el lloc número 8 i ja ens acostem en el 7.
1: Número 7
0: és Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.

0: Amb aquest ritme, Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes, una altra remuntada important a la llista, eh? Lloc número 7 aquesta setmana, porten 6 setmanes i pugen al tanto des del 17, 10 amunt. Ens anem fins al 6.
1: Número 6.
0: És el temps de Shakira i Belé.

0: la peça, la proposta de Shakira i Belé, sonant a la llista del Top 30 amb aquest Algo Tu. Com deia, molt poquet a la llista, solament 8 setmanes, i ja col·locant-se en aquesta posició número 6, la setmana passada en el 7. Un amunt, no està gens malament. Ara ens hi posem molt tendres, molt romàntics, i ho fem de mans de Nicky Jam. Ho fa des del 5.
1: Número 5.
0: I és el seu Loco por Verte.

0: Nicky Jam, romàntic i tendre, Loco por verte, ocupar el lloc número 5 de la llista.
1: Número 4.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever to Gentle.

0: 40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant.
1: Gaudint de la bona música, esclar que sí, Omar Kurz, Ñengo Flow, aquest Forever Tugandel que arriba molt bé a la llista del top 30 d'aquesta setmana, justament al lloc número 4, setena setmana, pujant des del 5. Continuem acostant-nos al nostre número 1 i ho farem directament des del 3.
2: Número 3.
1: Luis Fonsi, Fate. Amigo.

0: Una veu inconfundible, una música inconfundible, Luis Fonsi Feit amb el seu Canviaré, com dèiem, sonant des del lloc número 3.
1: Número 2.
0: Vinga, cap al 2, i això ja queda dat i beneït per un pendejo, Manuel Turizo.

0: Con un pendejo no se llora, Manuel Turizo ocupant el lloc número 2, repetint la mateixa posició que la setmana passada i fa 14 que ens acompanyen. Arriba el moment de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Torna a ser el número 1 de la setmana, torna a ser per segona i amb aquesta 3 setmanes capdavanter de la llista. Quevedo!

0: Ah, sí, això és com sona el nostre número 1, Ni Borracho Quevedo, com dèiem, tercera setmana capdavanter de la llista aquí a Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I és normal, ara repassem el contingut de les 10 primeres posicions de la llista. Des del lloc número 10, Maria Becerra ens hi entra a formar part del selecte club dels capdavanters de la llista. I ho fa directament amb aquest treball, Qué ganas de comerte, 7 setmanes a la llista, sonant des del 10. En el 9, la proposta musical End of Beginning em porta solament 3 setmanes a la llista, puja des del 16, està força bé. En el lloc número 8, John Subidi Fade, el seu Chica 305, tota una revolució que porta 6 setmanes a la llista i es manté en el lloc número 8. Tini i Ulises Bueno sonen des del 7 amb el seu Algo Tu Dos Amantes. Aquesta és la proposta musical que té ritme i que té flow. En el 6, i parlant de flow, Shakira i Belé, Algo Tu, 8 setmanes a la llista, pugen del 7.

0: fins al 6. En el 5, Nicky Jam. Pujant des del lloc número 11, 6 setmanes a la llista, Supertendre, Loco por Verte. En el 4, Omar Courts, Yengo Flow, Forever to Gandel. Aquesta ni porta 7 setmanes a la llista i estava col·locat en el lloc número 5, puja fins al 4. En el 3, Luis Fonsi i Fate. 15 setmanes a la llista, el seu No canviaré, que es manté en el 3. En el 2, Manuel Turizo, mantinguent-se des de fa ja unes setmanetes amb aquesta posició, concretament porta 3 setmanes al lloc número 2, ni porta 14 a la llista. I el nostre número 1, per tercera setmana, Quevedo, Ni borracho. Parlem ara una miqueta de les novetats, d'aquestes noves entrades en llista.
1: Novetat a la llista.
0: Primera novetat i potent des del 28.
2: Número 28.
0: Madomaina, Dream of Loads.

0: Novetat a la llista del nou track d'Inna, Ruin of Loads, com dèiem, entrant a formar part del top 30 en el lloc número 28.
1: Número 25.
0: L'altra novetat, G Balvin, Ryan Castro, una.

0: Una a la vez, l'altra novetat de la setmana, lloc número 25, i parem ara de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Novetat potent de John Summit i Chainsmokers, All the Time.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui començarem la història de la música dance amb un protagonista anomenat Malcolm McLaren. Després, a la meridià de Hot Dance 80, escoltarem la cançó que va arribar al número 1 a la llista americana Billboard. Va ser Crazy Little Thing Called Love, una cançó de la formació Queen, liderada per el Freddie Mercury. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i anem a començar la història de la música dance. Malcolm Robert Andrew Edwards va néixer a Londres, Anglaterra, el 22 de gener de 1946 i ens va deixar a Bellinzona, Suïssa, el 8 d'abril del 2010. Més conegut com a Malcolm McLaren, fou un músic i empresari, mànager i productor britànic que va saltar la fama com a agent del famós grup de la primera ona del funk, Sex Pistols. Però nosaltres escoltarem temes d'ell en solitari.

Malcolm McLaren va morir el 8 d'abril del 2010 a causa d'un vessament cerebral causat per un tumor enfermedat que feia temps que tenia.

0: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició, la 571, amb Estudi 54 Music, de G. Cryfe i Rick Express. Això és el teu programa Dance de dècades anteriors. I ja que parlava d'Estudi 54, ha fet 44 anys i en Raül Orellana va ser el que va estar més anys a la cabina d'aquesta famosa discoteca del Paral·lel de Barcelona. Abans de fer la festa, li van fer una entrevista a un programa a Ràdio 4 que s'anomena Són 4 dies, i en Jordi Carreras, que estava a Xile, doncs li va fer una pregunta a en Raül Orellana. Anem a escoltar què li va demanar en Jordi Carreras a en Raül Orellana.
1: Ja que se li ha de fer una pregunta i s'ha d'aprofitar aquest aniversari d'Estudio 54 que a tots ens va impactar, li faré una pregunta tècnica. Raül, ¿cómo se te ocurre cambiar del tema Hooky de Sylvie Foster, que va a 33 revoluciones por minuto, que sonaba así originalmente? Y en tus sesiones lo cambiabas y lo ponías a 45 revoluciones por minuto, que incluso dentro del estudio 54 Connection lo pusiste a 45 revoluciones por minuto para poder mezclarlo, creo recordar, con el Capricorn. Bueno, esas ocurrencias técnicas que solo tenías tú en esa época y en ese momento. Un abrazo muy fuerte a los dos, a tu Goyo y también a tu Raúl, y larga vida siempre a los Dance Classics. Una abrazada.
2: Jordi Carreras, de maestro.
3: Molt bé, Jordi. Pues mira, és una tonteria com potser una altra. El que passa és que, bueno, teníem veritables problemes moltes vegades per tractar de mesclar dos cançons que no tenien res a veure una a l'altra. Aleshores, bueno, aleshores teníem aquesta tranquil·litat, bueno, aquesta bogeria de fer veritables borrades sense cap tipus de problema, doncs vam dir, bueno, per poder posar això i que quedi bé dintre del disco i de més, ens agradi o no, hem de pujar la velocitat. Clar, el vinil amb el tècnic únicament puja un 10% de percentatge de velocitat, aleshores que no hi havia manera, i vam dir, com ho fem? 45 i el mig el menys 10%.

Això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I aquesta és la música que sonava a Studio 54. Ell és la Sherry Lane i això és Shake It Up Tonight.

La música dance de dècades anteriors al teu programa Hot Dance 80. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 i dir-nos quina era la música dance que ballaves als 80s, 90s. La música que li recomanes als teus fills o filles. La música que escoltaves a Estudis 54, al Jamboree, a Gran Velvet, al Bye Bye, a Salou, al Rebo, al Revolution, al Lloret, al Hollywood, al Camel a Platja d'Aro, a la Wonder, la Big Ben a Mollerussa, que el 2024 torna a obrir les portes. Anessis on anessis de marxa, segur que escoltaves música com aquesta. Doncs això, col·labora a Hot Dance 80 i envia'ns una nota de veu al 626-440-111. I ja que estem parlant de discoteques, la reina de les discoteques durant molts anys va ser ella, la Donna Summer. I això és I Feel Love, una producció que va arribar al número 1 i li va donar nom al High Energy.

Crazy Little Thing Called Love, una coseta boja anomenada Amor. És una banda de rock britànica anomenada Queen, l'heu conegut, eh que sí? Va ser escrita per Freddie Mercury i va ser llançada com a senzill el 1979 i va aparèixer originalment al seu àlbum produït el 1980, The Game, i posteriorment amb l'àlbum recopilatori de la banda Greatest Hits el 1981. Va ser número 1 a la Billboard del 23 de febrer del 1980 al 15 de març. I a Hot Dance 80 seguim amb més històries.

Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que no és només punxar música, no ens dediquem a punxar sessions, algun mashup, sí, alguna cosa així, sí, versions també. Parlem d'aniversaris. Hem parlat del 44è aniversari d'Estudi 54 a Barcelona. I també tenim de parlar de la discoteca Big Bang de Mollerussa, que el 2024 torna a posar la gent de les Terres de Ponent en marxa.

5 d'octubre del 2024 reobre les seves portes la discoteca de Golmes, tot i que tots li diem Mollerussa, perquè sortim a la sortida de Mollerussa a la Nacional 2 i allà ja marxa el segle XXI.

La primera actuació de la discoteca de Ponent en la seva reobertura. El dia 5 del 10 del 2024. Ja ens veus amb el taca-taca, perquè ja tenim una edat, i anant cap a Golmes per veure la inauguració de la discoteca. Anem a canviar una mica el ritme i anem a escoltar una mica de Tecnopop de la mà dels Depeche Mode.

I just could get enough. Ens hem entrat, del títol de la cançó. Anem ara a escoltar una intèrpret que va venir a la televisió, a TV3. Estem parlant de la Kim Kearns i els ulls de Bette Davis. Qui és Bette Davis? Va, vinga, va, esfineu i ens ho dieu al 626 440 111. És molt fàcil, va, vinga.

La música que sonava a les pistes de ball als finals dels 70s, als 80s, als 90s són les protagonistes aquí al teu programa Dance Hot Dance 80. Ara el protagonista arriba és Men at Work.

Da. Líquid líquid, night lip. El George Clans ens deia dindada, por un bombero. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbaroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: aquí.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Pels videojocs.
1: Generació Digital amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i ens vam
2: dir,
1: sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel. Mira,
2: no.
1: Un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: Perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a